Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

La música de l'equip A, la banda sonora engrescadora i motivadora i enèrgica per arrencar una nova edició del Matina Codina en aquest 17 de juny del 2026. La ràdio en directe matinera que arriba en algun moment, en algun instant, en alguna situació de la teva vida, que no sé quina és, però en qualsevol cas que sàpigues que m'agrada acompanyar-te, i especialment si estàs adormit i necessites companyia, necessites bon rotllo, bon to, informació, tonteria, tot el que necessites per arribar amb garanties al Matadero, t'ho donem aquí al Matina Codina en aquest dimecres que ja arrenca a RAC 105. Petons, abraçades de l'Ernest Codina, content de ser-hi, perquè avui tornem a tenir un altre programa de bandera espectacular que t'explicarem de seguida, el sumari. De fet, aquí ja estem veient el got mig ple, mitja setmana, i així matinar encara és més fàcil i agradable. D'aquí una estoneta ja tindrem tot l'equip titular del Matina Codina per aquí. Mentrestant, jo us avanço, com us deia, algunes de les cosetes que hem preparat per avui aquí al Matina Codina, matineros. Tindrem l'infopuga de cada matí, amb un titular que sempre és sorpresa i mai ens deixa indiferents. També tots els àudios que posen sol l'actualitat del Xavi Cazorla. Parlarem de Leo Messi, que ha estat l'estrella d'aquesta nit en el debut d'Argentina al Mundial. Hat-trick de Leo Messi, que està espectacular en forma. Porta ja 6 Mundials, 200 partits disputats, i aquesta nit, se l'ha tret. Se l'ha tret una vegada més, eh? Tindrem les notícies pardes del dia. El Sergi Ferrer amb una nova entrega de la Mundialfòbia, analitzant els països que s'enfronten pròximament en aquest Mundial de Futbol de Mèxic, el Canadà i els Estats Units. I avui també tindrem classe d'economia del nostre professor, el Gonzalo Bernardos, que ens explicarà si els preus dels combustibles baixaran ara que l'acord de pau al Pròxim Orient ha permès reobrir l'estret d'Hormuz. Amb Florentino Pérez comentarem el fitxatge de Cucurella pel Real Madrid i també la nova línia de negoci que ha ideat el Club Blanc per multiplicar els seus ingressos. I un dia més, la Mònica Usart informarà dels llindars de la calor dels pròxims dies. I amb la secció de tele de l'Alan Lillo i l'espai de la premsa rosa amb el segell de la Mar Puga, ja gairebé haurem arribat a les 11 del matí i escamparem la boira cap a esmorzar. Per cert, que avui també escoltarem Joan Dausà, que ha tret nova cançó, que està preparant nou material, nova gira, tantes coses que tenim avui. I d'entrada, com sempre, el pronòstic meteorològic, perquè avui hem d'explicar que tenim a la vista una onada de calor. Per tant, uns quants dies de forn que viurem a Catalunya pel que fa aquest 17 de juny. Avui el sol brillarà, excepte els nuvolots de tarda que creixeran al Pirineu amb alguna tempesta local. Temperatura una mica més alta, dijous i divendres semblant. Calor exagerada al cap de setmana, Ve una calor guapa, això sí, amb alguna tempesta aïllada que no afectarà, diguem-ne, les zones més poblades de Catalunya. Sí, sí, 3 minuts, petons de l'Ernest Codina, el que més matina, vitamina de la bona per la teva rutina. Comencem avui amb Aitana i la nova cançó que ja sona a RAC 105, que es diu Conexión Psíquica, la que tenim tu i jo. Gràcies per ser-hi, bon

0: avui compleix 2 anys aquest tall, és de Yecla TV. Yecla és una ciutat de Múrcia.
1: Joder, era en tele, eh?
0: On es veu que hi fan un mercat popular allà. Et pots imaginar el mercat de Yecla, com ha de ser.
2: Sí, és una, com una mena de botiga al carrer.
0: Sí, sí, allò que treuen pues, els tenderetes, no?
2: Sí, sí.
0: Però, clar, només hi van els de Yecla. Clar. Ningú va fins a Yecla per anar al mercadillo de Yecla.
1: No, no, no.
0: Total, que per promocionar-lo i fer veure que eren internacionals, una reportera de Yecla TV va entrevistar un dels venedors que es dediquen allà a treballar, no?, al carrer, i van fer veure que aquest senyor era un client que venia de Manhattan.
1: Ostres, ni més ni menys.
3: Bueno, y es que paseando por la calle San José nos encontramos con gente de Yecla y gente de fuera, pero de fuera hablamos de gente extranjera. Por aquí tenemos Tony, ¿de dónde vienes?
4: Tony.
3: ¿De dónde vienes?
4: De Manhattan.
3: ¿Qué es lo que te ha llamado la atención?
4: Me gusta calle San Josep. Me han dicho que esta noche es la noche mágica. Mucha tienda, mucha ropa, mucho bueno, bebida en calle, todo un perfecto.
3: ¿Y qué es lo que te has comprado?
4: Pues me ha comprado un tanga.
3: Tony, no solo has comprado un tanga, has comprado más cosas, ¿no?
4: He comprado picardía de franela para invierno. Mujer muy guapa en Yecla.
3: ¿Sí?
4: Muy, muy guapa mujer en Yecla.
3: Bueno, pues...
4: Yo quiero empadronar aquí.
3: ¿Sí?
4: Mira. Ay, ese culito de hambre no pasa.
3: Bueno, Tony, pues muchísimas gracias por atendernos.
4: Tony,
3: perdón, es que a veces se me va el acento.
1: Ha fet 8 accents diferents.
2: Sí,
1: a més, no fiquis màgia, no comença a dir-ho del tanga. No, el picardies de franela per l'invierno, bueno, ni la gent d'allà sap què
0: és. És que clar, o sigui... Hambre culo no passe.
5: Intenta anar-lo just. Sí. Yes, Tony Manhattan, yes, bonito. Ja està, però no comences a picar fantasia pel mig.
3: Tony.
4: De on
3: vienes?
4: De Manhattan.
5: Era paròdia.
1: O sigui...
2: hi ha tantes capes de surrealisme en aquest tall que...
1: Ho he passat malament,
2: no sé ni per on començar.
0: A més, quin és l'objectiu? Que algú de Manhattan vegi Yecla TV i digui, hòstia, he d'anar aquí.
1: Sí. Jo també en quiero picar dies de franela.
5: Si ha anat el Tony.
2: Jo crec que hi ha un punt d'allò de dir, aquesta tele no la mira ningú. Saps què vull dir? Podem fer el que vulguis.
6: No arribarà enlloc.
2: I llavors resulta que, clar, es fa, gràcies a les xarxes socials es pot fer.
1: Segurament... Després ha començat, jo empadrono aquí, empadrono, dic, d'on ets ara?
5: Segurament algun veí de Yecla s'ho va jalar,
1: Home, i tant.
5: Sí. Va veure allà i va dir, mira, de Manhattan, sí, pues mira,
0: sí,
5: molt bien.
0: Sí.
3: Tony.
4: De
3: on vienes?
4: De Manhattan.
0: Bueno, no deixem l'humor, perquè ahir a l'Hormiguero van tornar a fer allò de la ronda de xistes.
6: Es
0: veu que és una secció que els deu estar funcionant molt bé, perquè l'estan fent bastant.
2: Últimament la fan molt, i t'he de dir que cada vegada són més bons els acudits.
6: Sí.
2: Els d'ahir a mi m'han agradat molt, Elillo.
1: A veure, avaluem-nos.
2: T'agradaran.
0: Ja sabeu, conviden a una sèrie d'humoristes, el Monaguillo, Luis Piedrahita, JJ Vaquero, el propi Pablo Motos. No podia ser d'una altra manera. Si suma... Y también explica los seus. Y bueno, explican eso. Acudid rapids.
7: Dice, oye, que la Mari se ha roto la nariz mientras bailaba ritmos latinos. Y dice, bachata. Y dice, ahora sí.
8: Dice, he ahorrado 200 euros para gastar en Londres. Dice, lo siento, allí solo aceptan libras. Dice, mierda, soy pistis.
9: Dice el genio, te concedo 3 deseos. Dice, quiero tener siempre la razón. Dice, vale, te quedan 2. Dice, me quedan 8.
8: ¿Tiene usted pastillas para el hambre? Dice, sí. Dice, pues deme 20.000.
10: Dice, papá, ¿por qué mamá dice que estás obsesionado con la química? Dice, pues la verdad es que no tengo ni idea, José Litio. Dice, doctor, no escucho bien por un oído. Dice, a ver, diga 33. Dice, 16,5.
2: Tenen el seu enginy.
1: Bueno.
2: No poseu aquestes cares.
6: Sí. No, jo és que no els entenc, la veritat. Em costa molt entendre els acudits.
2: Després, avui, quan acabi el programa, ens tancarem a un locutori i anirem acudit per acudit.
6: Algun lentes, el de Libra i Pistis lentes.
1: És que si no entens aquests, el que passa de 7 a 11, bueno, més o menys...
6: Ara m'entens.
1: Clar.
0: Ara no, els podem explicar amb la meva velocitat.
6: No, és que jo tinc un problema amb els acudits i em costa molt entendre'ls. I sóc la típica que riu per... Si no tinc confiança, el ric. Però no els entenc. I si tinc confiança... No, el Ric. Marta, que m'entens.
1: Per això no rius de 7 a 11.
11: Tampoc calia riure perquè eren extremadament dolents. És a dir, que tampoc això de les formiguetes, d'anar forçant el riure perquè ens ho estem passant bé. una merda, es diu, i ja està.
1: En verdad.
2: Oh, jo què vols que et digui? A mi m'han fascinat.
12: Hi ha moltes maneres de llevar-se, però les altres potser són més avorrides.

0: recordes?
1: Dona-li records a la Danae Boronat, si la veus avui.
2: D'acord.
1: Que està en l'altaveu de la 2CAT.
0: Sí, un segon, que li pots donar tu mateix. Danae, bon dia.
1: No fotis.
3: Bon dia.
1: Hola, Danae.
0: T'hem intentat trucar per línia normal, però ens comuniques. T'he trucat per WhatsApp així de forma molt invasiva.
3: Cap problema.
0: Fas veu de son, Danae.
3: Sí, sí, sí. Ahir m'ha costat dormir-me amb la punyetera calor.
1: Parla-li de mi.
0: Digue-li a la Mònica. La Mònica no la sentiràs, val? Però ella sí que...
3: La Mònica és la millor del món mundial.
2: Olo!
0: A veure, Lluís, pots fer realitat el teu somni de donar...

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Què més pot passar? No, bé, seguint-lo a tope i tot i que jo, la veritat és que m'és igual una mica el que passi, eh?
2: Tens alguna selecció favorita, Danae? Digue-me-la, sisplau.
1: Jo vull que guanyi Argentina una altra vegada, que Messi torni a pixar-se la cara de tots, però no passarà.
2: Sí,
1: i llavors diria que compta amb Portugal, que faria molta ràbia, el Cristiano i tal.
2: Sí, senyora.
1: Però no ho sé, hi ha moltes favorites. No?
2: Escolta, em caus molt bé, Danae, de veritat.
3: Estaríem hores i hores.
2: T'envio una forta abraçada i escolta, tant de bo et puguem...
4: Escolta, Danae, perdona, de veritat, aquesta trucada molt fora de lloc.
2: És amiga meva.
4: Però és que...
2: Molt bonic.
4: Però és que...
2: A Mediapro la vaig conèixer jo, a Mediapro.
1: Però una cosa, que és que no el sento bé.
2: No, és que estic parlant per uns amics que han vingut. Que dic que ets molt maca, que et vaig conèixer a Mediapro.
4: Bueno, escolta, res.
3: S'inventa res.
4: Danae.
3: No ha buscat ni la informació. Ja,
4: Danae, volíem acabar amb aquest mal son que era setmana rere setmana donant records aquí a RAC 105 per tu i dic un dia la truquem i li dones tu.
1: Aquesta tradició no es pot perdre.
4: Val.
3: Oh, seguirà.
4: Intentarem no trucar-te fins la temporada que ve, però no descarto que pugui ser abans.
1: Quan vulgueu, sisplau.
4: Un aplaudiment per la Danae, sisplau. Moltes gràcies.
3: T'estimem, Danae. Adéu.
5: Joder, qué grito la ha metido, la ha dejado sorda.
6: Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina amb Ernest Codina.

0: El Mundial 2026 podria generar uns 60.000 milions de dòlars en apostes legals.
1: Ostres.
0: Un 71% més que el Qatar 2022. Sergi Ferrer. Sí.
2: Una autèntica plaga de gent apostant. Nens i nenes que m'esteu sentint des del cotxe, des de casa, no aposteu mai. En general, és una estafa i destrossa vides humanes.
0: Sí,
2: que em dirà el nen de 8 anys? Sergi, és

0: tornaré a fumar. I diré, vale, nen, no passa res. Ara bé, l'estiu és un bon moment per deixar-ho.
1: Sí.
0: Tens el mono d'apostar? Vale, et proposo apostes segures.
1: Vinga. Ah,
0: anem a fer apostes segures pel teu dia a dia. Per exemple, jo avui a mitjanit, m'he llevat i he pensat, ostres, m'acabo de despertar a mitjanit, tant de bo miri el mòbil ara i em quedin encara 4 horetes de son. Oh. Si jo hagués posat diners a que quedaven 2 minuts perquè sonés l'alarma, doncs hauria guanyat la convidada.
1: Oh, sí, senyor.
0: Aposta segura.
1: Oh, quina ràbia.
0: Avui porto samarreta nova. A més, és així clareta, des de casa no es veu, però des d'aquí l'estudi sí, és pràcticament blanca. I dino a casa dels meus pares. Mama, cal que aposti que hauràs fet espaguetis i m'embrugaré la samarreta? No sé comer espaguetis, això és veritat, formiga. Hi ha més apostes, per exemple, quan la teva parella està rara, que t'aixeques i dius, ostres, està fent servir un to bastant monòton, sí, i jo abans vam anar a dormir i el to era aquest, i ara s'ha llevat i el to és aquest, i tu li dius, què et passa? I ell diu que no passa res. Posa-li una combinada, que sí que passa alguna cosa. Que guanyaràs diners, tonto.
1: Has dit el nom d'un altre dormint, segur.
0: I quan et digui algú a una festa o la teva pròpia parella, també que et digui, ma, però no cal que em regalis res, que amb qui vinguis ja està. Aposta segura a que quan arribis allà, al final sí que calia un regal i tu.
1: Home.
0: I seràs l'únic que no. Voleu més apostes segures?
1: Mira, 1.000 euros.
0: Dóna-me'ls, Ernest, que te'ls mouré. Jo et faig moure els diners. Estaràs un dia de nit passejant en un lloc tranquil, sense molta llum, veuràs la lluna i diràs, que maca està la lluna avui. Vaig a fer una foto, a veure si queda bé. Aposta segura que semblarà un fanal quan miris la foto.
1: Que bueno.
0: Després, quan demanis alguna cosa a Amazon, has estat 22 hores sense sortir de casa, aniràs a comprar el pa. Quan vindrà el repartidor?
2: Digue-m'ho tu.
0: Quan? Vindrà quan estiguis comprant el pa.
3: Evidentment.
0: Tens Netflix. Tots tenim Netflix.
1: Tens Netflix, tu?
0: Tens Amazon Video, tens HBO i tens Apple TV. I dius, ostres, vull veure aquesta pel·lícula en concret. On està aquesta pel·lícula en concret? Agafes l'aplicació d'apostes i mires i està Disney Plus, que és l'aplicació de
3: forma. Ràbia.
0: Oh! Tot i que Netflix t'ha suggerit que la tenia, però sí, després vas i no la té. Quan una persona, aquesta la podeu acabar amb mi, quan una persona et diu, jo no sóc racista, però... Pots fer una aposta segura que aquesta persona és... d'Aliança Catalana. I quan algú, per exemple, per WhatsApp, aquesta és una aposta molt segura, quan algú per WhatsApp et posa ha ha ha, t'ho pots jugar tot a que la seva cara està impassible.
1: Sí, no està rient.
0: No ha rigut ni una mica, que és el que us ha passat a vosaltres amb aquesta secció.
1: Exacto, que aburrido. No, jo anava a concloure la secció, dient, hi ha una altra aposta segura, que és que aquesta hora del matí caia amb el Sergi Ferrer i ens partim la caixa.
0: Gràcies. El problema és el Franques i el Barranques aquest de
1: passat. És mejor Juan del Val.
4: Ahí está.
1: Ese es el bueno, el cuñado bueno.
4: Entra el monaguillo.
1: Eso... El monaguillo ya está dentro, ya no tiene que entrar.
4: Pues si que salga y vuelva a entrar el monaguillo.
1: Luis Piedraíta, que ha vuelto Piedraíta.
4: Que venga Marrón. Culo codo.
1: El hombre de negro te trae una pizza como Marc Márquez.
5: Matina Codina, el programa que t'espavila, et desvetlla, et deixonda i t'aixoriveix pel mateix preu que pagues per l'aire que respires. Cada matí, escolta'ns a RAC 105.

0: cantable, ballable, ho té tot, gairebé la cançó perfecta dels tiets, que la vaig poder viure en directe al Cabo Rock aquest cap de setmana, i bah, són espectaculars aquí l'Oriol Coca... No, el Xavier Coca i l'Oriol de Ramon. Sempre em lio amb els cognoms d'aquesta gent.
1: Tranquil.
0: Gairebé 3 minuts, si arribarem a 2:15 del matí. Bon dia, Mònica Usat.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, dimecres, got mig ple, que sí. Diem aquí el matí a Codina. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Més a prop de les vacances de l'estiu.
1: Sí.
0: Per tant, diguem-ne que impregna aquest estudi un tel d'optimisme i de bon rotllo, com sempre.
1: Sí, això sempre, no? Encara sí. Que sigui Nadal o encara que sigui novembre.
0: Sí. I tu, com estàs?
1: Bé, molt bé. Aquí, a punt d'anunciar una calorada de por que ve de cara al cap de setmana.
0: Sí. Bé, aquest ambient que tenim ja ens va recordant, efectivament, que estem a prop de l'estiu,
1: sí.
0: Però les temperatures fins i tot estan molt per sobre del que tocaria.
1: Ja portem bastantes setmanes de calor intensa, hem tingut alguna treva, però en general molta calor.
0: Onada de calor, Mònica?
1: Podríem dir, encara no direm res, perquè per tenir una onada de calor cal que les temperatures estiguin durant més de 3 dies en un cert llindar, però té pinta, veient els mapes, té pinta que a finals de setmana podrem catalogar la primera onada de calor d'aquesta temporada, amb temperatures d'entre 35 i 40 graus cap a les comarques interiors, les més altes cap a Ponent, i aquesta calor es mantindria sostinguda a principis de la setmana que ve. I avui, de moment, comencem la jornada amb unes temperatures semblants a les d'ahir, al voltant dels 20 graus a Gandesa i també a Tarragona, 17 a Lleida, 15 a Girona, 19 a Cabrils, i entre 21 i 24 graus a la ciutat de Barcelona, amb el cel pràcticament serè a tot arreu. De fet, tindrem un matí de sol i després a la tarda alguns ruixats només en punts del Pirineu. Demà la temperatura, si fa o no fa, potser fins i tot recula una miqueta. Divendres es manté sense canvis i el cap de setmana és quan es disparen els termòmetres, amb matins de sol i tardes amb ruixats al Pirineu, i el cap de setmana sembla que ni a les tardes plourà. Per tant, serà un cap de setmana esplèndid, radial,
0: radial.
1: Radial i no. Calorós.
0: Com estàs passant la... Sí, a vegades sí que em tallaria alguna part del cos. Com estàs passant les nits?
1: Depèn, a l'inici de la nit molta calor,
0: sí.
1: I després quan em toca llevar-me és quan s'està millor. Això sempre ens passa als que ens llevem a les 4,
0: sí.
1: 4:45, eh? Que
0: sí,
1: quan s'està bé és quan hem de marxar.
0: I a l'hivern també passa, eh?
1: Sí.
0: Escolta'm, avui és notícia això dels refugis climàtics, no? Que he vist, ara no sé si la Generalitat o l'Ajuntament de Barcelona, que habilitarà 500 refugis climàtics,
1: vale.
0: Perquè la gent pugui, quan faci molta calor, entre allà
1: i
0: aquests espais, per exemple, oferiran aigua a la gent que entri a dins
1: molt
0: per hidratar-se.
1: S'ha de fer cada vegada
0: més. Estan canviant
1: més.
0: Els temps, no? I ara ja és notícia això.
1: Ens estem adaptant.
0: Sí,
1: perquè ho hem de mitigar, però ens hem adaptat.
0: I la pregunta és, Mònica, quin és el teu refugi climàtic preferit?
1: La platja o la piscina.
0: La platja o la piscina.
1: Un lloc on remullar-me. Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, i el teu?
0: El bar, collons, el bar. Qui vols que sigui el meu refugi climàtic preferit?
1: Què em dius?
0: El bar.
1: No em diguis que a l'estiu et tanques a un bar.
0: Bueno, una terrasseta amb vaporitzador.
1: Ja, bueno. Pues ha d'estar
0: molt bé. RAC 105.
1: Ai, no, Ernest, quina depressió. Vas venir a la platja, tio.
0: Va, un dia anem a la platja, aquest estiu, està fet.
1: Sí.
0: Que no sigui nudista, sisplau.
1: No, sisplau.
0: No el practiques, el nudisme, tu, Mònica, no?
1: No acostumo.
0: Molt bé. Doncs
1: no,
0: s'ha de provar tot en aquesta vida.
1: Exacte, sí, vull dir, estic coberta tot, eh? Sí,
0: jo també ho provaré un dia. Aquest estiu no ho sé, però un dia ho provaré. Gràcies, va, fins aquí el temps. Mònica Usarcadora, al matí, acudint explicant-nos la calorada que ve sobre. Anem-nos preparant, ja està, sí, home.

0: ens hagi explicat que els pròxims dies seran de calor irrespirable. Hem escoltat i ens hem refrescat amb la Sara Larsson i aquesta cançó que torna a estar de moda, que es diu Lash Life, 6:33 d'aquest 17 de juny, marcat per les següents notícies, que repassem en format breu al matí a cuina, piripiripip, piripip. A veure, de saber aquesta hora que l'acord de pau a l'Orient Mitjà inclou una pluja de milions per l'Iran si el país renuncia al seu programa nuclear. Aquesta nit el Wall Street Journal i altres mitjans han avançat la dotzena de punts del pacte. De seguida ho explicarà el Xavi Pardo aquí al matí a cuina. La signatura, però, perilla perquè Israel continua atacant el Líban. I atenció, perquè Leo Messi fa història en el debut de l'Argentina al Mundial de Futbol. El davanter de 38 anys ha marcat un hat-trick, 3 gols en la victòria 3-0 contra Algèria i s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials. N'acumula 16, els mateixos que l'alemany Klose. Mentrestant, a aquesta hora tenim en marxa un partit entre Àustria i Jordània, que va empatat a 0. També de matinada Noruega ha golejat 4-1 a l'Iraq amb 2 gols de Haaland. I ahir al vespre França va guanyar 3-1 al Senegal amb 2 gols de Kylian Mbappé, que allà sí que juga bé, tu. I José Luis Rodríguez Zapatero compareix avui a l'Audiència Nacional acusat de 7 delictes. És el primer expresident imputat de la història, haurà de donar explicacions pel rescat de Plus Ultra i per aquestes joies trobades al seu despatx. Serà a partir de les 9, coincidint amb la sessió de control a Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. Més notícies. Qui ha parlat ja és la directora de la Guàrdia Civil, que nega cap vinculació amb el cas Leire Díez. Des del Senat, Mercedes González diu que mai ha maniobrat contra l'UCO, defensa la seva gestió i afirma que només va quedar amb l'anomenada lampista del PSOE per fer un cafè. I Sant Adrià de Besòs anuncia un pla de xoc per frenar els tirotejos a la mina. Segons la Vanguardia, amb més agents dels Mossos, càmeres de videovigilància i altres mesures. A banda, es reforçarà la presència policial a la Rambla del Raval de Barcelona per les baralles dels últims dies. I l'home executat d'un tret a Barcelona era un narco que coordinava l'entrada de cocaïna al port belga d'Anvers. Ho avança el periòdic. L'home era a casa nostra perquè les autoritats de Bèlgica el buscaven. El crim va passar fa just una setmana al carrer Balmes. I avui els metges tornen a fer vaga i en principi serà l'última del sector abans de l'estiu. Reclamen un conveni propi i millores laborals com eliminar les guàrdies de 24 hores. A mig matí hi haurà manifestacions a les 4 capitals de demarcació. I gairebé la meitat dels vapejadors que s'estan venent a l'estat espanyol són il·legals. Ho denuncia la patronal del sector, demanant més controls i també que es prohibeixin els menors d'edat. Els experts recorden que vapejar és tan dolent com fumar. I avui arriba al Congrés dels Diputats la llei que vol castigar en presó les teràpies de conversió LGTBI. Afrontarà la primera votació sobre el text definitiu. Ara el càstig són multes de 150.000 euros i la nova llei vol modificar el codi penal i afegir-hi també penes de presó. I avui és un gran dia pels amants de Toy Story. Hay un amigo en mí. I és que arriba als cinemes Toy Story 5. És una de les candidates a ser una de les grans pel·lícules de l'estiu i arriba 7 anys després de l'última entrega. Aquest cop en Woody, en Buzz Lightyear i la resta de joguines s'hauran d'enfrontar a les pantalles, que ja és el que està passant a les llars de tot el món, que moltes joguines han quedat apartades perquè han arribat doncs a les tauletes, els mòbils i aquestes coses. Doncs té pinta de ser entranyable, divertida i fins i tot un punt emotiva, no?, aquesta nova entrega de Toy Story, que l'anirem a veure. I tant que sí. Pel que fa al temps, s'espera un dia pràcticament calcat al d'ahir, amb més calor al migdia, i els pròxims dies això serà un infern. Però no patiu, perquè a la ràdio hay un amigo en ti.
1: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona.
3: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
5: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
6: Escupi.
5: Avui en fem servir moltes més.
6: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
5: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
7: Imagines poder escoltar els millors moments del matí a Codina?
8: En un podcast concentrat i sense pauses?
7: Desig concedit.
9: És el flipat del cinema.
10: Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure-la en versió original, subtitulada. Oh,
7: oh. Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
9: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil. No crec que la vegi, perquè faran Fotòpolis 3 d'aquí poc.
7: Busca'ls a l'aplicació de Rec Sensing i a Spotify.
11: I porta'ns on vulguis.
12: La seva música.
7: Rec 5-5.

0: absorbint com una esponja tota la bona energia que té aquesta cançó de David Guetta, que és el DJ encara després de molts anys que més ho peta, i la prova la teniu en el que ha passat aquest cap de setmana passat a l'Estadi de França, amb grans convidats allà, 240.000 espectadors, Black Eyed Peas, Jennifer López, el seu fill i tanta altra gent. Increïble aquest Gone Gone Gone al costat de Teddy Swims i Tones and I, 1:03:47 del matí, 17 de juny. Marc Puga, bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Com t'has llevat avui?
1: Avui m'he llevat bé, m'he llevat contenta, m'he llevat animada, però clar, he arribat a la ràdio i la primera cosa que hem fet jo ha sigut discutir. Això la gent ho ha de saber.
0: Ah, sí?
1: Perquè tu...
0: Sí. Consideres que això ha sigut una discussió?
1: Sí, ha sigut una discussió perquè tu consideres que el Neymar és més famós que el Bardem i jo no, i aleshores tu ja m'has dit no sé què, i jo t'he dit no sé què, i a mi no m'ha de començar així el dia.
0: A veure,
1: jo vull fer les paus ara, ja.
0: La Mar i jo tenim una petita conversa cada dia d'alguns continguts que es tracten en aquest programa,
1: sí,
0: i
1: més que
0: una discussió, ha estat
1: una
0: contraposició d'opinions.
1: Vale.
0: No? Que és que ella volia parlar de Javier Bardem, que té també les mans i una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood, no? És la notícia aquesta, no?
1: Sí.
0: Oh? Ahir vam explicar ja que David Beckham també li han donat una estrella allà al Passeig de la Fama.
1: Dilluns ho vam explicar.
0: Igual, abans d'ahir, que no és parlem d'estrelles de Hollywood ara? O és més important que Neymar ha tingut el cinquè fill?
1: Bueno, per mi és més important que el Bardem ha posat les mans a Hollywood. I per tu, pues, que ha sigut pare el...
0: Doncs podem explicar les dues coses. Aquest programa dura 5 hores.
1: Ja les hem explicat.
0: Hem de decidir en quin moment s'explica cada cosa.
1: Ja us hem fet les paus, ja.
0: Hi ha molta gent... Sí, home, i tant. És que tu et baralles sola, eh?
1: És que jo t'estimo tant.
0: Ja, però vull dir que tu a vegades discuteixes sola.
1: Sí, perquè ja t'havies oblidat.
0: Ja se n'ha anat cap a la redacció pensant el puto codin aquest em fa parlar del Neymar quan me la pela el Neymar.
1: No, avui a les 7:42 tothom connectat que parlaré de Neymar, perquè m'ho he preparat a més amb carinyo.
0: Molt bé, així es fan les coses. Ja que s'han de fer, fem-les bé, no?
1: Home, carinyo. Professional.
0: Vinga, doncs, hi ha molta gent que segurament es pregunta com es fa aquest programa. Doncs es fa així.
1: Així, perquè ho sàpiguen.
0: Es fa així, ja està,
1: bon dia,
0: i amb naturalitat. 7:45. A veure, Puga, va, aviam, de què ens parles a les efemèrides d'avui?
1: De fotografies, primer.
0: De primer fotografies,
1: sí,
0: vinga.
1: Sí, de fotos, sí, aquestes.
0: Fem una foto, ja.
1: Vinga.
0: Endavant.
1: Avui fa 56 anys que es va patentar la Polaroid, saps? Aquesta càmera,
0: sí,
1: tan mona, que treu aquestes,
0: sí,
1: imatges...
0: Està molt de moda els casaments, això, ara.
1: Són boníssimes, sí, i està molt de moda, per si heu de fer un regal, fer, sí, un àlbum o amb una Polaroid, anar imprimint les fotos del moment.
0: Pels meus 40 anys, se'm va regalar un àlbum buit amb una càmera Polaroid, diguem-ne, els negatius, no?
1: Que sí.
0: És una mica lío, eh? La vaig fer servir aquell dia i de moment...
1: Mai més. Un gran regal et vam fer.
0: No, una persona... però està ple, no, l'àlbum, pràcticament.
1: És maco perquè pots, sí, fer fotos a l'instant.
0: Tinc un record, ja tinc un record preciós. Maco. Més coses.
1: Vinga, va, doncs avui fa 10 anys que es va pujar el vídeo més vist de la història de YouTube. I evidentment us sona, era el Baby Shark, un vídeo que a dia d'avui, l'any 2026, ja té 17.000 milions de visualitzacions.
0: Com
1: és una barbaritat, és una bogeria i es manté. O sigui, a mi el que em sobta és que no surti una cosa per sobre del Baby Shark. Una cosa absurda.
0: És fort que de tot l'univers de vídeos de YouTube aquest sigui el més vist.
1: És fortíssim. És una cosa que estic des d'ahir donant voltes i no acabo de trobar.
0: Això vol dir que la gent continua tenint criatures, perquè
1: bueno,
0: entenc,
1: correcte,
0: que la gent la posa a casa, no?
1: Jo he de dir que jo quan era animadora de càmping, ja, sí, ho sabeu, allà al càmping, sí, Empordà de l'Estartit, la posava i sempre era l'èxit perfecte dels,
0: sí,
1: nens.
0: L'entranyable família, sí, Tauró. A tu t'agraden,
1: sí,
0: molt els taurons.
1: Home, me'l tatuaré aquest estiu, el Tauró. Sí, m'encanten.
0: Ens fem un tauró junts.
1: Va, vale.
0: No crec, però
1: home, parlem de futbol. Va, el 17 de juny del 1970 es disputa el que passarà a la història com el partit del segle. No sé si et sona, però va ser durant la Copa del Món de Futbol del 70, on la selecció d'Itàlia derrota 4-3 a l'Alemanya Occidental.
0: Fixa't com han canviat les tornes, que suposo que no ho saps, però Itàlia aquest any no s'ha classificat pel Mundial,
1: doncs,
0: la qual cosa ha estat una tragèdia nacional pels italians. Eh? I aquest any també s'ha fet història, perquè Leo Messi aquesta nit ha fet un hat-trick amb Argentina. Val? I és el tio que més partits, si no m'equivoco... No, més gols ha marcat en un Mundial. Sí, sí, i que n'ha disputat 6, aquest
1: tio. Que heavy.
0: És molt bèstia.
1: És molt bèstia.
0: El de Leo Messi és molt bèstia. Va, més coses.
1: Vinga, i el 1950 parlem una mica de ciència, perquè és una efemèride important. Es va fer el primer trasplantament de ronyó de la història. Una operació que, evidentment, va ser fonamental a la història de la medicina i els trasplantaments d'òrgans. Start spreading the news. I viatgem a Nova York. El 1885, l'estàtua de la llibertat arriba al port de Nova York, a bord... un monument que va ser un regal del poble de França i és des d'aleshores que està allà instaurat.
0: Fixa't, és de l'any, és del meu any.
1: Sí, és del teu any.
0: Jo pensava que portava allà tota la vida i no, només...
1: El 85,
0: La meva vida sí.
1: El 1885.
0: Ah, m'ha estrellat moltíssim.
1: Ara dic, què dius?
0: M'ha estrellat moltíssim,
1: no,
0: això.
1: Home, no.
0: Però no volia corregir per no
1: fa
0: fer codines planning. Vinga, aniversaris. Quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Doncs mira, la surfista de neu Caral Castellet, avui fa 37 anys. També la tenista Venus Williams, en fa 46. En Xavier Sala i Martín, en fa 64. L'actriu Mònica Bárbaro, en fa 36.
0: Tu ets bàrbara.
1: I seguirem amb música, perquè avui fa anys una estrella, que és aquesta, la coneixeu.
0: Aquesta cançó em recorda molt els meus estius de petit, eh?
1: Sí, no?
0: Sí.
1: Doncs
0: m'encanta. Què més?
1: Avui la Paulina en fa 55. Fixa't. També el raper Kendrick Lamar en fa 38. I ara escoltarem mica de Maricel. Perquè l'actor i cofundador de Goll de Gom, Joan Lluís Bozo, avui fa 73 anys.
0: Un petonet amb Bozo des d'aquí, només faltaria. I què diuen els astres?
1: Doncs mira, que els balances avui tindran un bon dia per les relacions i l'harmonia social. Els aquaris, tindreu idees creatives i bones oportunitats. I els crancs, sentireu una intuïció forta i molt emocional a la vostra gent propera.
0: Doncs vinga, una radiografia que fem ara a la xarxa viària per saber com se circula a les principals carreteres del país. Ferran Aràndiga, bon dia, quan vulguis.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb dues incidències que arrosseguem ja des d'ahir al vespre. Tenim encara activa una avaria a Sant Julià de Vilatorta per la C25, on es talla un carril de circulació en direcció Girona. També tenim la retirada de càrrega de la via a la AP7 a Vilafranca del Penedès, on també es talla un carril, en aquest cas, en sentit sud, direcció Girona. Per altra banda, hores d'ara també ja parlem de retencions habituals, destacant el Vallès amb cues a Sant Quirze per la C58 en direcció Barcelona. També a la AP7 a Barberà del Vallès hi ha retencions d'un quilòmetre i mig en els dos sentits de la marxa. Per últim, als accessos de Barcelona tenim cues en tot el nus de la Trinitat, a les dues rondes en sentit sud i també des del Llobregat, amb congestió per la A2 i la B23, des de Vallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Marc Puga!
1: Ei!
0: Quin és el hit que has triat avui per saltar del llit?
1: Home, avui fa anys la tequilera d'Espanya, no? La Paulina Rubio. Anem a escoltar el seu temacle que tothom coneix, per tant tothom a cantar ara mateix ni una sola paraula.

0: Matina Codina. Grande. Viva México, cabrones.
1: Viva, güey.
0: Una cançó del 2006 de la mexicana Paulina Rubio, el hit per saltar al llit.
2: Matina Codina. Abans de les 7.
3: Qui em truca ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
0: Bon dia, Arnau.
4: Ei, bon dia, Osona, bon dia, Catalunya, bon dia, Països Catalans. Què tal, com esteu, família?
1: Digue'l. No em diguin, això.
4: He afegit això de Països Catalans perquè és que em dóna la sensació que deixo gent fora, saps? La gent que ens escolta des d'Andorra, per exemple, què? No està reflectida quan dic Catalunya.
0: Per tant, no sé si es consideren països catalans. No sé si es consideren Països Catalans, Andorra, però bueno.
4: És un país i es parla català, per tant, és un país català.
0: Clar. Jo sé que sí que ens escolta gent de les Illes, ens escolta gent del País Valencià, per tant, un petó a tothom.
4: Sí? Sí, home, a les Illes arribem?
1: Home, i tant!
0: Sí.
4: O sigui, ara mateix hi podria haver algú estirat a la platja d'Eivissa, bueno, escoltant RAC 105.
0: És una mica d'hora. Una mica d'hora. Però, bueno, l'aplicació...
4: Crec que a la platja d'Eivissa potser no ens entendríem perquè tenen pinta de ser tots guiris, en fi.
0: Molet, endavant, no? Va, foli a la secció, sisplau, perquè te n'has per les branques.
4: Avui parlo d'una cosa que em toca potser molt de prop, perquè els osonencs jo crec que ens toca especialment, perquè parlo de fuet.
0: Home, m'encanta,
4: sí,
0: el fuet.
1: Com m'agrada.
4: Hi ha diferents tipus de fuet, podríem entrar en el debat de què és un fuet, què és un espatec, però és una mica complicat.
0: Una llonganissa.
4: Costa.
1: No? Costa.
4: Sí. El que sí que tenim clar és que tots dos solen estar coberts d'una fina capa blanca, que se'n diu floritura, i la pregunta que es fa en aquests moments a tots els oients del Matina Codina és: es pot menjar la pela, és sa menjar-se-la o s'ha de treure? Escoltem el tall, va.
5: Se trata concretamente de mos y hongos comestibles. Su función principal es proteger la pieza y mejorar su calidad, sin alterar en absoluto el sabor. Por lo tanto, sí, consumir esta capa es totalmente seguro. Esto aplica siempre que el embutido utilice tripa natural. Si un fabricante utilizara una envoltura artificial, la normativa exige indicarlo en la etiqueta, tal como sucede con los quesos. Sin embargo, el verdadero riesgo para la salud no radica en ese moho exterior, sino en el abuso del propio alimento. Hablamos de carnes procesadas, con un alto contenido en grasas y habitualmente mucha sal. Disfrutar de este producto de vez en cuando resulta inofensivo, pero es fundamental mantener un consumo moderado.
0: Vale, molt bé, perfecte.
4: Per tant,
0: sí, digues, sí.
4: El resum és que potser el que hauríem de fer és treure la pela, menjar-nos la pela i deixar la resta, perquè la resta es veu que és no, bastant perjudicial per la salut.
0: Com
4: amics.
0: Tot, si ho controles no passa res, Marc Pogadies.
1: Sabíeu que el líquid seminal que us surt als homes del
4: penis
1: fa olor a pell de fuet? Ho sabíeu, això?
0: Tampoc em passo el dia ensumant el semen.
1: Ensuma'l aquesta nit o demà, o quan hagi de sortir.
4: O ara, quan vagi del lavabo.
1: Però és veritat, és veritat. No, sí, i jo ho he posat en comú amb amigues i tal, i hi ha gent que diu que no tant.
0: Sí,
1: però
0: hi ha
1: gent que diu, ja ves, és heavy, és heavy, és igual. Si tu menges un fuet...
0: Està bé, perquè jo aquest comentari el volia fer perquè també m'ha arribat.
1: Ah, sí?
0: Sí, però l'has fet tu, i jo pensava, no el faré, però l'has fet tu.
4: Queda molt més bé que el faci la mare.
0: Queda molt millor que el facis tu.
1: Jo he buscat a Google, com dir semen de manera formal.
0: El que et puc dir... El que et puc dir jo és que aquesta pell de garra que cobreix el fuet...
1: A mi m'agrada.
0: Dolenta no és. Perquè jo sóc d'Osona, sóc un senglar, i porto menjant-me la pell aquesta des que tinc un any. Estaria destrossat.
1: Com los de Alicante.
0: És molt pitjor caminar per la Diagonal, ja t'ho dic ara. Arnau Molet, moltes gràcies, carinyo, eh?
4: Vale. Vinga, gràcies a vosaltres, per ser com sou, amics.
0: És que ets un por de saviesa. Fins ara, Molet.
1: Adéu.
0: Merci. Fins ara. Fem una pausa.
6: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
7: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
10: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
11: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
12: Jo no puc treure'm del cap això.
3: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
13: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
14: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
15: 9, 26, 29, 37 i 42. Els sols, l'1 i el 7.
14: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
16: Afegeix una dosi de Matina Codina al teu cafè i sigues el matinero més despert de l'oficina.
17: La gent mataria altra gent si no existís un problema aquest de bon matí.
16: Troba'ns cada matí a RAC 105.
0: Sí senyor, sí senyor. Tornem a estar aquí al matí a Codina, al peu del canó, puntuals a les 7. Bon dia a tothom, gràcies per escoltar-nos. Bon dia, Sergi Ferrer. Espera't, perdona, culpa meva avui, eh? Torna-hi.
18: Hola, Ernest.
0: Hola, Lalillo.
18: Hola, bon dia.
0: Hola, Barpuga.
1: Hola, Ernest.
0: Cazorla, què?
1: Hola, Cazorla.
0: Hola, bon dia a tots.
18: Posa auricules i algo ficat.
19: Que rico. Cazorla, quina pena que no hagi vingut el Cazorla de blanc, perquè si no hagués estat tot l'equip del Matí de Codina de blanc.
1: És que vam dir que avui veníem tots de blanc i el Xavi, com sempre, al seu rotllo.
0: És la white party.
1: Era la...
18: Exacte. Era festa eivissenca, idiota.
19: Potser no hi vull ser en aquesta festa de merda.
1: Ah, vale. Ui,
0: Cazorla.
1: Ve content,
18: No, últimament, mira, no volia treure el tema, però...
1: Treu-lo.
18: Últimament...
0: Quinceniço, no?
18: Últimament el Xavi està, sobretot amb mi, sabeu que el Xavi i jo som pràcticament germans, nascuts en èpoques diferents. Doncs ahir el Xavi em va estar tractant fatal tot el dia, fins al punt que em vaig plantejar si realment havíem deixat de ser amics.
0: És la manera d'estimar de molts homes, també.
18: Saps com em castiga, Ernest, vols que t'ho digui? Vols que ens obrim en canal?
0: Endavant,
18: saps com em castiga? Em diu pel nom d'altres companys de feina que ha tingut abans que li cauen millor que jo. Per exemple, el Joel Díaz. I jo no puc competir amb el Joel Díaz. De fúria. No puc competir.
0: Bueno, doncs tu hauràs de treballar.
19: Explica què m'estàs fent des de que som en aquesta planta 3.
18: Que
19: cada matí quan arribo la teva motxilla està a la meva taula. I jo ja la partes una mica amb el peu, però hi ha dies que dius, bueno, tu, escolta, si vols marxo...
0: Ahir
18: me la vaig xutar i la vaig haver d'anar a buscar a Francesc Macià, la motxilla.
1: Jo sóc testimoni de que hi ha una clara crisi, jo no volia dir-ho, han sigut ells, però no estan bé.
0: És esgotador treballar amb vosaltres i no sabeu fins a quin punt m'alegro que em col·loquessin just a l'altre extrem de la redacció.
18: Vale.
0: D'una d'aquestes tonteries...
18: Jo celebro que vellis pel benestar de l'equip.
0: Infantilides. Ja us ho fareu.
19: Jefe, t'adones de qui és l'únic que està treballant, no?
0: Sí, la veritat és que sí, ara el Lillo. Ets el meu preferit. Ja es pot dir perfecte. Públicament. I
18: molt bé, Alan, dóna-li la puteta que et donarà una galeta. Sí, molt bé. A veure, Sid, Blas, molt bé, Alan.
0: Molt bé, escolta, no, hi ha un debat aquí que el podem obrir el dia que vulgueu.
1: Ara?
0: No.
18: De si l'Alan és calvo,
0: No hi ha temps. Sergi, va. És que em despistes amb aquests comentaris. Estic a punt de dir alguna
1: cosa. El debat.
0: No, el tema és que ahir vaig estar parlant amb una persona que no passa res per tallar amb una amistat. O sigui, es talla amb les parelles, però hi ha un moment en què et veus obligat a mantenir una relació de molts anys, per exemple, amb algú amb qui ja no tens res en comú, no passa
1: absolutament.
0: Res.
1: Absolutament.
0: Jo no sé per què t'he de dir... O sigui, estic obligat a agafar-te el telèfon, no t'has d'enfadar perquè no t'agafo el telèfon, o, escolta, tu i jo ja no tenim res a veure, fa molt temps que no parlem.
1: Què te ven?
0: No, ja està, la nostra relació s'ha acabat, no passa res.
19: Oh, quina pena, això, ara,
18: ara
19: no?
18: Quin home, espero...
0: Amb els que encara siguis amics, pots anar al Clotilde Fest, si vols, Sí. És el cicle de curs. És el cicle de concert. Ara com agafo jo aquesta pensió?
18: No, és que no es pot. No es pot. Hi ha gent ara mateix trucant amics i dient que et follin, m'ho he tornat.
0: No, escolta'm, res, que torna al Clotilde Fest amb RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya, que t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic, que són els jardins del Palau Robert de Barcelona. Oh. Tindreu allà els concerts a la fresca de Max Navarro i de Naina, per exemple. Quin dia és això? L'endemà de Sant Joan, el dia 25 de juny. A les 8 del vespre, si vols venir, has d'entrar a rac105.cat, omplir el formulari i esperar que et toquin les invitacions. Tens un minut i mig per explicar-nos l'infopuga d'avui, Mar Puga.
1: Ostres!
19: Va!
1: Doncs avui us interessava, i és que us vinc a solucionar la vida si us agrada una persona. Més segur que us agrada una persona, a tothom li agrada una persona alguna vegada, no?
0: Ara mateix, no.
1: Bueno, vale, una no, vàries.
0: Més,
1: no.
0: 12 o 13.
1: Doncs el Henry Cavill, que és l'actor de Superman,
20: va dir... Està boníssim.
1: Sí, que si t'agrada algú, el millor és ser directe. Simplement dir-li, convidar-lo a sortir i dir, oye, que me moles.
18: Sí, clar.
1: Fin.
18: Però un moment, si ets el Henry Cavill pots fer això, si ets el Sergi Ferrer no.
1: No, sí, creu-me que sí, perquè és millor dir-ho clarament. La psicologia, jo he llegit estudis psicològics, diuen que la claredat augmenta les possibilitats d'una resposta positiva, que les senyals subtils es poden malinterpretar, en plan...
0: I està molt bé per evitar olles i fantasies.
1: Clar, directament.
0: Li agrada, escolta, mira, a tu a mi m'agrades, què, per ser recíproc o no? No, doncs va a altra cosa per
1: igual. És que a més t'estalvies perdre el temps. Imagina't un any de pica pedra.
0: El McDonald's de l'amor.
1: El McDonald's de l'amor. Fast food, fast love.
20: Sí, senyor.
1: Per tant, hem explicat ràpid això.
20: Ja, jo tinc una amiga, que sempre deia que, per exemple, si vas a una discoteca, haurien d'anar tots amb un gomet.
0: Sí.
20: Amb un gomet verd.
0: Ja existe, si està... Aquesta festa existeix, això, eh?
20: Existeix?
18: Sí. Digue-li al teu amic que pensi una altra idea, ara.
20: Vale, també és veritat que m'ho va dir fa 25 anys.
1: Doncs... crec que la va inventar ell, la idea.
0: Per tancar el cercle, talla amb aquest amic, ja no sabés per res.
18: Ara.
0: Les 7 i 5. Sabeu qui és amic nostre?
1: Qui?
0: Aquí al Matí de Codina, l'Enric Font.
1: Home,
0: ja sabeu que ha fet una versió del tema dels acords, que es diu Breathless, no?
20: Sí.
18: I tant.
0: Ara l'escoltem.
1: Molt bona.

0: En cap cas és un gest de solidaritat vers la Rifon, sinó que la posem perquè ens encanta aquesta versió d'ens del Breathless.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: 7 i 8.
2: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Cazorla, bon dia.
3: Hola.
0: Leo Messi ha fet història,
3: Sí. Muchas gracias.
4: Felicidades, Messi.
5: Fantástico. Te estuve viendo, Leo, y, sí, y fas, ets una maravilla.
3: Gracias,
5: Pep. No caducaràs mai.
3: Sí, muchas gracias. Muy contento.
6: Bé, gràcies a tots, Sí, avanceu un moment. Messi ha fet història en aquest Mundial. Per què? Doncs perquè és el primer jugador que disputa 6 Mundials.
0: Jolín! És una bestiesa.
6: Va aconseguir el seu primer hat-trick amb Argentina a una fase final d'un Mundial. Ha sumat 16 gols en Mundials, igualant el rècord històric que tenia Miroslav Klose, l'alemany. I si marca un gol més, serà el màxim golejador de la història dels Mundials.
7: Sí, senyor,
6: que pinta
7: Leo,
6: que podria marcar-lo, saps? Una miqueta.
0: Compte, 6 Mundials, 6x4, 24. Va disputar el primer fa 24 anys, Leo Messi, pregunto.
6: Sí, el 2006.
0: En Bolqués, va disputar el primer Mundial, sí. Leo Messi, no?
6: El primer Mundial va ser el del 2006. Ha jugat 2006, Flipa. 2010, 14, 18, Flipa. 22 i 26.
7: Sí. Va, va debutar amb 18 anys com a capità al Mundial d'Alemanya.
8: A mi no m'importa, sí, el Messi.
3: Mucho de eso, ya.
8: Per mi el Messi ja està caducat.
6: Doncs va marcar 3 gols que van sonar així.
9: Marcador enseguida, vamos con ello. Le pega Messi! No!
0: Chicharro,
3: Bo! Jo no l'he vist.
9: La tira para Valientes, Se anima McAllister, se le escapa a Lucas Zidane, la segunda va para adentro. ¡No!
7: ¡Lucas Zidane!
0: Quina esquerra, cabrón.
9: ¡Gol! Recibe Nico González, le están doblando. Nico se devuelve, Messi se perfila. Messi quiere el tercero. ¡Oh!
0: ¡Oh! Trending topic aquesta hora al matí, el mejor del mundo.
7: ¡Oh!
0: I hat-trick, vull dir que, bueno, Leo Messi, estàs en un moment... Jo, de fet, a mi sí que m'hauria agradat que tornés a la...
5: Sí, a mi també.
7: A mi també.
3: Sí, ara, creiem que bueno.
0: Ha fet les dents, l'últim ball, crec que hauria anat molt bé. I si no, l'alternativa és que ara que has comprat el Cornellà, o sigui, et posis a tu mateix de jugador del Cornellà.
5: No, això clar,
0: seria molt...
5: Sí. President jugador.
3: Sí, ja lo pienso y ya le digo algo, que ara estoy liado con esto.
5: Estàs amb el Marsiria, no? Estàs a punt d'arribar, no?
3: Sí. Sí, Marsiria. Sí.
4: M'encanta el Siri.
6: Bé, al final del partit va parlar Messi, una mica més eloquent del que ho està fent ara, va explicar en qui s'ha inspirat i en un segon fragment del tall, que no s'acaba de sentir del tot bé, explicarà que ha passat dies dolents.
10: Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien. Y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos.
11: Una cuestión totalmente ajena a los valores deportivos. Pasó una día difícil y complicado, pero nada, agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros, porque puedo decirle, como siempre, a los míos, dándome mucho esfuerzo porque esté bien y...
0: El jugador de la història, qui més m'agrada veure jugar un partit.
7: Quina merda d'àudio.
0: És l'última persona amb qui aniria a fer una cervesa.
7: Sí, sí. I a sobre no s'entén.
3: Me entrevistaron que estaba bebiéndome un mate y... Sí, no, me
5: olvidó
3: de sacar
5: la
3: boca del mate, estava...
5: Sí, no, la veritat és que Leo Messi estava veient la meva docu-sèrie de Netflix.
3: Sí.
5: Bueno, ens està inspirant mútuament. No? Som, sí,
0: no, quina manera fa aquest moment de Rafa Nadal, Leo Messi.
5: Sí, en les nostres vides també, Leo, i és veritat que...
3: Sí, jo tengo más pelo que tu.
4: Quines veus,
7: perquè sona metàl·lic el Messi ara.
4: Com a esportistes són bons i tal, però parlen...
5: Sí, tenim una vida molt profunda.
0: Perquè la sang està als bessons o als bíceps, no està al cervell.
5: Moltes gràcies.
3: Sí,
5: bueno.
3: Gràcies.
5: Vamos, Leo!
0: Escolta, llegendari Leo Messi, l'últim Mundial, sí, que segurament serà de rècord per l'argentí. Leo, alguna cosa més?
3: No,
0: doncs que... calla ja.
7: El Robocop.
0: Adéu. Cazorla, sí, què més?
6: Doncs mira, a les últimes hores hem de parlar d'un tema que ha aixecat polseguera, unes declaracions del president de la patronal de la COE a Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, parlant sobre les baixes per salut mental de la gent jove. Sempre s'ha dit, ui, aquesta gent jove, generació de vidre i tal.
0: A la mínima es quedarà a casa.
6: Doncs igual el tio s'ha passat una mica de frenada.
12: Ahora tenemos una baja, no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro. Entonces, cuando por fin consigues averiguar qué es lo que está pasando con las bajas de ITCC en la parte que afecta a la salud mental, te das cuenta que tenemos una población joven... que no es comparable a la nuestra. Es decir, pues, sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad.
0: Es tarde ya,
12: pero cariño. Unos memos. El que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral. ¿Cuántas demandas no tenemos en los juzgados por acoso laboral? Porque el jefe le ha dicho al empleado que trabaje. Entonces, como automáticamente, al día siguiente ya ha cogido la baja.
5: Hombre, que te deje tu pareja, pues te afecta mucho, home, ¿verdad?
7: Com si la gent home, aquí... M'agradaria proposar una sèrie de motius pels quals aquest senyor sí podria agafar la baixa, però és il·legal tot el que vaig a dir.
6: A més, mola que digui, jo tengo dos hijos en esa edad, i oye, son unos memos.
7: Sí, vale, que maco. Perfecte.
0: Es veu que la COE també demana que l'Estat pagui els primers 15 dies de baixa... i que no ho pagui l'empresa.
7: Com es diu aquest senyor?
6: Aquest es diu Àngel Nicolás.
0: Bueno, molt bé, molta sensibilitat per la salut mental i per l'estat dels treballadors.
4: Molt de tacte.
0: 7 sí. i 13, Xavi Cazorla, moltes gràcies.
6: No, vosaltres.
0: O vols acomiadar tu la secció, Leo Messi?
3: Sí, no, espera, que voy a beber mate otra vez.
13: Sí, bueno, gracias por sacarme la sesión del cabezón y muy contento. De...
0: Has donat gràcies perquè el cabezón t'ha tret a la secció. Sí. Ara tornem. Adéu, Leo, adéu.
14: Tenim carn.
15: I també peix.
14: Tenim fruita.
15: I tenim verdura.
14: Tenim amplis horaris.
15: I botigues al teu costat.
14: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
15: I estem molt a prop teu.
14: T'esperem. Condis, molt de barri. Molt d'aquí.
2: Matina Codina.
16: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
18: Què?
17: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
18: Sense pagar?
17: Què? Ara no. El començarà a pagar després.
18: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
17: Citroën.
19: Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
20: I si no haguessis de conformar-te? I si no et poguessin apujar el lloguer? I si no et poguessin acomiadar sense motiu? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocats sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-609. I sí, també per autònoms i empreses.
21: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Mi vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
3: A l'ataque!
4: Tengo que dar el extra.
2: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.

0: Aquest programa és molt més que un compromís amb la música catalana. Ens encanta com sona aquest so dels Doctor Prats. Molt sonant a la Morotxa. Això es diu Energia i para del Tour de França. Sí. Perquè ja està tot a punt a Barcelona per la gran sortida des de la ciutat capital de Catalunya de la cursa ciclista més vista del món. 7 i 20 minuts.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Vinga, seguim al Matina Codineu. Volem parlar amb el Pablo. Aquesta del matí que em fa 12. A veure si l'agafa. Va, aviam.
2: Pablo Sebastián.
0: No ho sé.
3: Hola.
0: Hola, ah. Pablo.
3: Hola.
0: Mira, em dic Ernest Codina. No sé si em coneixes. Et truco des de RAC 105, des del Matina Codina.
4: Hola.
3: A la ràdio.
0: Sí. Oh,
4: exacte.
0: Que ens escoltes o què, quan vas cap a l'escola?
3: Sí.
0: Deus estar content perquè l'escola s'acaba aquest divendres, no?
4: Oh.
3: Sí.
0: Oh, i què faràs aquest estiu, xato?
3: Bueno, vaig al Beach Camp, que són unes colònies.
0: Eh?
3: A la platja, dues
0: setmanes.
4: Olé.
0: Sí? Quina enveja.
3: I a Menorca.
0: Carai, tu. Carai, aquestes colònies. Tornaràs ben moreno, posa't crema, eh? Escolta'm, felicitats per aquests 12 anys, guapo.
5: Olé! Gràcies, home!
4: Per molts anys.
0: De part de la mama, el papa i la Vega. Qui és la Vega?
3: Ah, vale, la Vega.

0: vale. La meva germana.
1: Ah, s'havia oblidat.
2: Hola.
1: Sí, aquella.
0: És la Vera.
3: No, és culpa meva, que a vegades no vocalitzo, eh? Escolta'm, res, la teva família et vol dir que estan super orgullosos de tu, eh? Que acabes sisè, ara, divendres, acabes sisè curs de primària, entenc, sí? I que ho has fet amb matrícula d'honor!
1: Felicitats.
3: Escolta, molt bé, això, eh? Molt aplicat, molt estudiós, Pablo. Sí? Quina és la assignatura que se't dona millor, que et va millor, Pablo?
0: Cosmos, que és com una barreja de socials i naturals.
3: Ah, molt
2: guapo, tio.
3: Escolta, i els idiomes també et van superbé, Pablo, perquè ets políglota, eh? Parles anglès, alemany, català, castellà, toca la bateria, juga a tenis, també, Rafa.
4: Sí, és un autèntic crac, no? Sí, enhorabona, sí. Pablo, vamos, Pablo.
1: No sé què dir. Com es parla alemany amb 12 anys? Com ho fas, això?
0: Bueno, estic començant, ja porto 2 anys.
5: Sabries dir felicitats pel programa en alemany?
0: Sí.
3: Endavant.
0: Pel programa no, però felicitats sí.
5: Ah, a veure, vale, el programa d'un jut mantem.
1: Pues després afegeix una altra paraula que t'agradi en alemany.
0: Bé.
3: Digues.
0: Alles un geburtstag viel Glück.
3: Perfecte.
5: Que pràctic és aquest idioma,
3: doncs,
5: eh?
3: Moltíssimes gràcies. I quin seria el teu somni? Amb tantes coses que fas, un cop ja siguis major d'edat, quin t'agradaria que fos el teu somni per fer-te... perquè fos realitat? No sé fer la pregunta.
5: Parles amb Ernest Codina?
0: Tocar molt bé la bateria.
3: Vale, vale. Molt bé, perfecte. Doncs vinga, endavant a seguir practicant. Un petonet des del matí a Codina, RAC 105 i 50 euros per tota la família.
0: Una pregunta.
3: Sí. Endavant.
0: Em pot felicitar el vostre Joan Laporta?
6: Home, home, ai. Hòstia, aparteu-vos, que tinc que parlar amb el... He de parlar amb el Pablo.
1: Ara. A veure.
6: Pablo, espero que siguis culer.
3: Home, clar.
0: Sí.
6: Ets del Barça. Jugues a futbol, per casualitat?
0: No, a tenis.
6: No, a tenis.
3: Teniu disciplina, teniu secció de tenis al
6: no
3: Barça?
6: Tenim.
5: No tenim. Ni de bateria.
3: La pots
6: muntar. Tenim tots a partir d'ara, doncs, muntarem un Barça-tenis i fitxarem el Pablo.
3: O fitxa-la a la junta directiva.
5: També. Exacte, també. Exacte, que parla més idiomes que tu.
6: Pablo, per molts anys! Barça!
5: Digues Pablo. Has de cridar Pablo.
6: Pablo!
1: Ara!
6: Com molt bé aquest nano.
3: Adéu, guapo. Un petó.
0: Gràcies.
3: Adéu.
5: Adéu.
7: A Montse Interiors pots comprar aquí o aquí. Montseinteriors.com, la teva botiga de referència de roba per la llar. Compra en un clic i t'ho portem a casa o passa a recollir-ho a la teva botiga més propera. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.

0: Malgrat no ser la cançó oficial del Mundial, és com si ho fos, eh? És oficiosa, però és la que més sona. Shakira amb Burna Boy, Dai Dai. Per cert, al respecte al Mundial, heu de saber que Leo Messi ha fet història en el debut de la selecció argentina al Mundial de Futbol. Amb 38 anyets, aquesta nit ha tornat a fotre un hat-trick espectacular amb tres xitxarros molt bèsties, porta 16 gols i està a punt de ser el golejador que més xitxarros ha acumulat al llarg de la seva història. Màximo
1: goleador de la història.
2: Escolta, Messi, que m'han dit que vas plorar després del primer gol, que vas plorar, vas emocionar, vas sortir una cosa, vas plorar.
1: Sí, lloré un poco, sí.
0: Per cert, acaba de publicar un post a Instagram dient: feliz por el comienzo, agradecido por el cariño y muy orgulloso de ver a este grupo volver a competir como viene haciéndolo todos estos años.
3: Clarament li ha escrit una altra persona, que
1: sí.
0: Però bueno, el meu veí té al balcó la bandera argentina i quan m'he llevat jo i he sortit que venia cap a la ràdio, estava mirant el partit.
3: Sí.
0: 7:28 minuts.
4: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
5: Nick.

0: aquesta cançó, aquesta cançó la vam fer aquí al Matina Codina per anunciar calorades com la que ens ve a sobre, temperatures que faran l'ambient irrespirable els pròxims dies, Mònica Usart.
1: Sí, totalment, al cap de setmana serà això, quan es dispararan més aquests termòmetres i tindrem temperatures extremes, unes temperatures que fins i tot estaran uns 10-15 graus per sobre del que tocaria aquesta època de l'any, per tant molta calor i coincidint amb l'inici oficial de l'estiu, que és diumenge. Però de moment avui aquestes temperatures una mica més frenades, tot i això amb calor, màximes d'entre 34 i 37 graus cap a les comarques interiors, entre els 30 i els 33 en punts de la costa i matí de sol i després tarda amb alguns ruixats en punts del Pirineu. Demà recula una mica la temperatura.
0: Ai, mira!
1: Divendres es manté sense grans canvis i és, com dèiem, el cap de setmana quan es disparen més. Demà i divendres amb tronades de tarda sobretot al Pirineu, però el cap de setmana sense pluja. I ara mateix entre 21 i 24 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 16 a Lleida, 14 a Girona, 19 a Banyoles i 13 a la Seu d'Urgell.
0: Gràcies, Mònica. Apa, després de saber que caurà foc del cel, volem saber quines són les notícies del dia.
2: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: Les notícies pardes amb Xavi Pardo. Bon dia, Xavi.
3: Molt bon dia, què tal?
0: Avui anem com un clau. Tu, 8:15. Heu de saber que ja tenim els primers detalls de l'acord de pau a l'Orient Mitjà.
3: Sí, és un acord de pau que inclou una pluja de milions per l'Iran. Això sí, sempre que els ayatolars renunciïn al seu programa nuclear. Mitjans nord-americans i iranians han avançat els punts de la treva, que també, i aquesta és una qüestió delicada, també inclou la fi dels atacs al Líban, que, com sabeu, no s'han aturat en cap moment. Al contrari, Netanyahu sembla que per posar bastons a les rodes d'aquest acord hagi intensificat l'ofensiva i l'ocupació al Líban. Ahir, en tot cas, vam poder sentir Donald Trump des de la cimera del G7 a França, que va venir a treure una mica de ferro i va dir que, bueno, sí, que l'acord de pau encara pot sobreviure, encara que Israel continuï bombardejant el Líban. Veurem com ho fem compatible, però una cosa no implica necessàriament...
4: Ja sabeu com és el Bibi.
3: Que l'altre descarrili. Sí, tot i així li va fotre amb la mà plana al Bibi, eh? Li va dir, sí, no, és que el Bibi som grans amics, però... potser no està fent el que toca.
5: Ha de fluixar una mica.
3: Hauria de fluixar una mica i tractar amb més respecte als libanesos. I potser quan estan buscant algú de Hezbollah no cal que facin saltar pels aires tot un edifici perquè la gent que hi viu no tots són de Hezbollah.
4: Que ho hagi de veure el tram i tot. Com ha de ser el que estàs fent, eh?
3: Imagina't com és Netanyahu, que fins i tot el tram li sembla una barrabassada.
5: És una mica violent, en Bibi.
3: Sí, més coses. Avui José Luis Rodríguez Zapatero, previsió importantíssima del dia. Don Pedro, no sé cómo...
6: Estoy ahora mirando el resumen de Argentina, que ganó ayer.
3: Sí, un hat-trick, sí.
4: A canvis de tema.
3: Compareix a les 9 del matí Zapatero a l'Audiència Nacional, acusat de 7 delictes.
4: Jolín.
3: Haurà de donar explicacions pel rescat, per la seva... el fet de presumptament liderar una xarxa de tràfic d'influències que va pressionar perquè hi hagués el rescat de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions, això per una banda, i de l'altra hi ha aquesta peça separada de les joies que li van trobar al despatx. Ell havia demanat una mica més de temps pel tema de les joies i al final el jutge...
0: Per buscar una excusa bona, no?
3: El jutge va dir, mira, pregunta'm de Plus Ultra el que vulguis, de les joies deixem una mica més de temps perquè tot just fa 4 dies que li van explicar que obririen peça separada. El jutge Calamà li va dir...
0: no, pavilatxa, tu.
3: Sí, t'hi poses fulles, vens i contestaràs el que jo et
4: pregunto. Haver-te llevat abans.
3: Més coses, les administracions destinaran més agents dels Mossos i de la Guàrdia Urbana al barri de la Mina i del Raval, que és, hi haurà més patrulles per evitar tirotejos i baralles multitudinàries. I avui els metges tornen a fer vaga per reclamar un conveni propi i millores laborals. A mig matí hi ha manifestacions convocades a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
0: Doncs després ampliem aquests temes i d'altres que puguis portar. Gràcies, Pardo.
3: Fins ara, guapíssim.
0: 7:33.
7: Matina Cudi.
0: Hola, Maria.
8: Hola, Ernest.
0: Què tal? Que ens coneixem?
8: No, no ens coneixem, però és un dels locutors més xachipirulos de Catalunya, no?
0: Això que acabes de dir és preciós.
7: Escoltes el programa que més i millor desperta Catalunya. A RAC 105, això és el Matina Codina. Amb Ernest Codina.
2: RAC 105 Barcelona.
9: Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
10: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balís i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalís.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
14: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
15: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa't d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
16: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
17: Descobreix Vermut Miró. Noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
18: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
19: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
20: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
21: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
22: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
20: Menys Shazam i més RAC 105. RAC 105. I'm picking up
0: good vibrations. Bon dia, Catalunya, des del matí a Codina de RAC 105, 7 i 36 minuts. Els amics de Port Balís ja ho tenen tot a punt per aquest estiu. Torna al Baliscamp del 29 de juny al 4 de setembre. Nenes i joves de 4 a 17 anys podran gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure, fer nous amics i viure al mar de molt a prop. Inscriu-t'hi ara mateix amb el codi Ràdio Balís i gaudeix d'un descompte. Tota la informació a cnalbalís.com, cnalbalís.com. Baliscamp, l'aventura de navegar.
12: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: A veure si els cotxes naveguen o s'estrellen. Ens ho explica el Ferran Aràdigues. El RAC, bon dia.
23: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimecres arrossegant la incidència d'ahir al vespre. Es tracta d'una avaria a la C25 a l'altura de Sant Julià de Vilatorta, que en direcció Girona talla un carril de circulació provocant un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquesta incidència, a hores d'ara, parlem de retencions ben formades, sobretot dels voltants i accessos de Barcelona, començant pel Vallès. Tenim cues en tota la C58 des de Terrassa en direcció Barcelona. També a la AP7 hi ha retencions des de Santa Perpètua de Mogoda i Mollet fins a Barberà en sentit sud, també en sentit nord, entre Sant Cugat i Cerdanyola. Pel que fa als accessos de Barcelona, tot el nus de la Trinitat continua congestionat, que afecta de retruc a les dues rondes de Barcelona, en sentit sud i també entrada complicada des del Llobregat per la A2 i la P23. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
24: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
25: Molt bé.
24: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
25: Perfecte.
24: Arribarem a tot?
25: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
26: Nou Volkswagen ID
1: 3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.

0: Estan apassionats, a veure si en vivim una aquest estiu. Estaria bé, tu. D'això parla la història d'aquest mallorquí, que és el David Tabara, i amb Summer Love. També té aquell altre que fa... Oh, la, la, la, la, la, la, oh, la, la, la...
1: No, no era aquesta. No era aquesta.
0: De veritat, Marta, plega.
1: Tio, de veritat, eh?
0: Plega.
1: Ple d'idiotes.
0: Teniu fart. Posem l'himne dels Estats Units per ambientar el titular d'impacte del dia, Sergi Ferrer.
2: No el cantis aquest, Marta, sisplau. Donald Trump va ordenar una reforma milionària d'un estany reflectant del Lincoln Memorial a Washington. Us ho imagina? Una pedazo d'estructura molt xula, no? En homenatge a Lincoln, que és un president d'ells. Llavors hi ha un estany que creua des de l'estructura fins al final molt llarg, amb la intenció que s'hi reflecteixi el memorial. Va. Llavors havia de quedar espectacular,
0: jo
2: no?
0: Jo he sigut aquí, eh?
2: És guapo, eh, Ernest? Sí. Doncs la reforma ha costat ni més ni menys que 14 milions de dòlars. Oh, el que Trump volia era netejar l'aigua perquè quedés d'un blau que recordés a la part blava de la bandera dels Estats Units.
0: Exacte.
2: Ja sabeu que Estats Units ara mateix, com té tots els problemes solucionats, doncs es poden posar amb el tema dels estanys. Què passa? Que ho va aconseguir, recordo, 14 milions de dòlars i al cap de 4 dies es van llevar tots i van dir wait a moment, what happened? Què vol dir? Hòstia, l'aigua està verda.
3: Que echarle cloro a eso.
2: Què ha passat? Es veu que estan creixent algues, moltes algues. Cap dels 500 milions d'habitants dels Estats Units sap com controlar-les. I ara mateix aquest estany, que havia de ser com una cosa espectacular que es veiés des de l'espai, doncs és el canal olímpic de Castelldefels.
0: Es gasta els diners amb unes collonades la sala de ball. Ara, no?, aconseguir que aquest estany brilli de color blau.
2: Sigui de color blau i tal.
0: Unes tonteries. Molt servei d'intel·ligència i no som capaços que una aigua sigui cristal·lina.
3: Ara, echarle cloro i no mearse.
2: A que no sabeu qui ha culpat. Li han dit, escolta, president, això què? I ha dit, això és culpa de l'Obama, que ho va fer malament.
4: Vamos!
2: Ole!
3: Que
2: sé,
3: collo.
0: Bé, canviem de tema. Bon dia, Marc Puga.
5: Bon dia.
0: Neymar
5: ara.
0: Ha anunciat que serà pare per cinquena vegada i ho ha fet en ple Mundial 2026.
5: Ben il·lustrat, eh? El futbolista ha anunciat que ell i la seva parella, la Bruna Biancardi, esperen una nova filla. Serà el cinquè fill pel jugador i la tercera filla en comú amb la parella. Aquesta notícia es va revelar ahir a través d'un vídeo familiar a les xarxes socials, on també apareixen les seves filles Mavi i Mel, així com David Luca, el fill gran de Neymar.
2: Holy.
5: Durant l'acte de revelació del sexe del nadó, el futbolista va bromejar dient que s'està tornant boig i acabarà formant una banda amb totes les seves filles.
0: Que divertit, el Neymar.
5: Sí, ens havia fet gràcia, de veritat. Sí, no sé. L'anunci arriba, com sabem, enmig del Mundial, tot i que continua recuperant-se d'una lesió, encara no ha pogut jugar amb la selecció del Brasil, i ara, doncs, mira, encara més emoció perquè s'espera la nena.
0: No sabia que tenia tant, no?
5: Sí, jo tampoc ho sabia.
0: La meva àvia diria quin fart de crear, de criar, perdona,
5: sí, també de crear.
0: I la meva mare diria que fàcil és tenir fills si te'ls cuiden els altres.
5: Amic!
0: Aquest tio no és mai a casa, eh?
6: Sí, quants fills tindrà amb aquest? El quart?
5: El cinquè.
6: I a quantes dones diferents? Perquè com a mínim tres.
5: Dues. Amb aquesta ja és el tercer, els altres amb un altre.
6: Així tots són pares.
0: Veig que has escoltat la notícia, eh?
6: No, perquè estava buscant les altres parelles. O sigui, tenir cinc fills amb tres noies diferents em semblava bastant ambiciós.
0: A mi ja em costa recordar els vostres noms a vegades.
5: Imagina't cinc fills.
0: Escolta, canviem de tema. Gràcies, Marc Puga, eh?
5: No, a tu.
0: Després parlem de l'estrella de la fama del Javier Bardem.
5: Ha de saber la gent que jo avui a aquest espai volia parlar de Javier Bardem. Però he sigut una mica...
0: No, digue-ho. Fes el titular del Bardem, va.
5: Bueno, que ha posat les mans al Passeig de la Fama i els peus a Hollywood. Perdona, jo ho he vist aquest matí. Dic, és que és la notícia del dia. Gràcies. Gràcies.
3: Més fama que el Neymar.
5: Ui, tant.
0: Estic d'aquesta cançó ja.
2: Sí, jo també. Jo també.
3: Pues todavía solo llevamos una semana de Mundial.
5: Madre mía.
6: A veure, aquests dies als mitjans estem fotent bastant la matraca amb el Mundial i amb aquesta cançó. Hi ha molta oferta informativa. A mi cada matí m'agrada informar-me dels resultats del Mundial, dels partits que hi ha hagut a la matinada anterior, escoltant el Bon Dia i Bona Sort del Badó Lledó, perquè allà el Badó m'explica el resultat dels partits i em diverteixo interpretant el resultat que han fet.
2: Ai.
7: Mentre el nostre estimat David està tocant el guió de dalt a baix, que suposo que està actualitzant ara els resultats del Mundial. A veure, anem a actualitzar marcadors. Costa de Marfil ha jugat contra Ecuador a la una de la matinada en l'estadi Filadèlfia. Han quedat 1-0 contra 1 A veure. Ha quedat 1 contra 0 a favor de Marfil.
4: 1-0 a favor de
7: Marfil. 1-0 a favor de Marfil. Què Marfil. Més? De fet, a l'estadi Monterrey, Guadalajara, on s'ha jugat l'equip de Suècia contra... David, treu-me el cursor, que no veig. Contra Tunet, que fa uns minuts que ha acabat el partit, han quedat 5-1 a favor de Suècia, que ha marcat aquests dos gols, que s'han marcat al final, al minut 84 i al minut 96. Mira, posa, saps què? Poses el resultat i ja està.
8: I ja te m'ha pel culo.
2: Ha dit 5-1 i ha marcat aquests dos gols.
6: Amb aquests dos gols que ha marcat al final.
1: I de quin tamany és el cursor? Que diu,
5: el badollador és Marc Puga, parlant de futbol.
0: Però qui ha guanyat?
6: No sé.
2: El Marfil.
6: El Marfil. Contra un...
9: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
2: Ai, que gran,
0: un petó des d'aquí a Álvaro. Alan Lillo, va! La teva secció preferida i la de tots els oients.
1: Sí, és veritat.
0: Una mica de remember,
1: va. No sé si hi ha alguna oient, que estigui passant o hagi passat per una ruptura.
5: Sí, tant.
0: Joder, si n'hi ha.
1: Però si és així, aquesta és la seva cançó.
0: Em pensava que vas dir que em truquin.
5: També.
2: Apun Lillo.
1: Això no ho diria mai.
5: Apun Lillo, diu.
1: Viatgem al 1999... on una dona cantava una cosa que deia «Soc prou forta per viure sense tu». Era empoderada ja el 1999, està molt bé. «Strong and Old», segur que la coneixeu.
5: Home, que bona.
1: Cher.
5: Que bona.
0: És que la presentació també és boomer, eh?

0: que durant que els locutors dels 90 no treballaven, quan feien els programes matinals, perquè les cançons duraven 10 minuts.
1: Sí que eren llargues, sí.
0: Increïble, tu. Avui no hem fet l'O, eh? Oh! Oh!
2: Que és bona.
0: Quin gust has, tu, quin gust has. Bé, molt més que un programa de ràdio al Matina Codina, no només t'entretenim, sinó que et divertim, t'informem, i ara arribem amb el Sergi Ferrer.
3: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: A veure, parlem una mica del Mundial, però...
4: Des d'una altra òptica.
0: Sí, ara per fer una mena de prevenció, perquè volem avisar-vos dels partits que no valen la pena dels propers dies. Sergi Ferrer.
4: Ho faré, a més, com els periodistes esportius davant d'una notícia molt avorrida, que és música molt alta i moltes inflexions a la veu.
0: A veure, aquesta matinada s'ha jugat un històric partit entre l'Argentina i Algèria.
4: Sí. Un país desèrtic marcat per la misogínia i la manca de drets de les dones s'ha enfrontat a Algèria en aquesta fase de grups. 3-0 dels de Leo Messi, que intentaran en aquest Mundial guanyant alguna cosa que no sigui tenir una inflació del 900% en una fase de grups on esperem que no mori ningú, perquè els d'Escaloni serien totalment incapaços de completar un minut de silenci. L'aficionat, mentrestant, es pregunta: és Algèria o és Argèlia? A ningú li importa, només importa el futbol.
0: Sí, senyor. Portugal, República Democràtica del Congo.
4: El Brasil, avorrit, intentarà demostrar al món que són alguna cosa més que tovalloles i gent amb depressió. Els de Cristiano Ronaldo, João Cancelo i Agapito da Sousa enfronten un partidàs que es jugarà avui a les 7 a Houston. Houston, Houston, tenemos un problema. La República Democràtica del Congo ha d'especificar el nom, que és democràtica. És una mica raro, no? No, és que és per diferenciar-lo de la República del Congo. Vale, molt bé, doncs dona'm el segell dels drets humans, que quan acumulis 10 t'endures uns canals.
0: Oh! Anem ara amb el Ghana-Panamà.
4: Ghana-Panamà? Ghana-Panamà? No feu spoiler. Aquest i altres acudits de merda com Ghana de victòria o al final no gana nadie són els que els periodistes esportius acabaran fent a altes hores de la matinada mentre miren el calendari si avui els toca portar la nena al cole o fan un últim viatge al lavabo del Luz de Gas. Dues seleccions unides per la sorpresa absoluta d'estar jugant un Mundial amb el nivell futbolístic del teu equip de futbol dels diumenges amb noms divertidíssims com els Vodka Juniors o el Nottingham Prises. Fanàtics del futbol, sabeu on podeu veure aquest partit?
0: A on?
4: Al Canal de Panamà.
0: Boníssima! Us parlem ara de l'Estats Units a Austràlia.
4: Com enfrontar-se a un país gegant ple d'animals salvatges, fundat per delinqüents i amb gent que sap que posar un peu fora de casa és sinònim de mort segura? Es pregunten els australians sabent que avui s'enfronten a l'Sporting de Fentanilo. Què podem esperar d'una gent que al futbol li diuen soccer perquè futbol és com li diuen a un esport que juga amb les mans? Brasília, capital de Brasil. Austràlia, capital de... del futbol segur que no.
0: I acabem amb el Països Baixos, Suècia.
4: Dos països amb les mateixes hores de sol, amb l'única diferència que en un hi pots fumar porros i en l'altre no. I no diríeu mai quina de les dues nacions té la tassa més alta de suïcidis. Oh. Els suecs prometen repartir embòlies cerebrals a tots aquells locutors que intentin pronunciar l'11 inicial sense que sembli el catàleg de novetats IKEA 2026. Mentre que els holandesos intentaran simplement recordar alguna cosa aquest estiu. Els vikingos d'Estocolmo celebraran cada triomf com una gran família, perquè són, entre altres coses, tots fills de cosins.
0: Aquests són els partits que no has de veure del Mundial, segons Sergi Ferrer. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
4: De res.
0: 6 minuts i les 8.
5: Sabien tu.
0: D'aquest dimecres.
6: Que la fi del món t'enganxi rient mentre ens escoltes. Matina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
7: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
8: Aquest estiu Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
1: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
13: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
14: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
15: Aquest estiu, la gran pregunta és...
16: híbrid o elèctric?
15: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
17: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
18: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
17: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
19: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
20: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
21: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
22: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
6: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
23: Alto, guapo, simpático y con dinero.
0: Ja com...

0: Un himne alegre, esperançador, emotiu i emocionant dels Catarres, que estan on fire, eh? Han tornat per la Porta Gran amb una gira d'estiu meravellosa. A la tardor-hivern faran una gira per teatres. I aquesta cançó ja és una de les preferides de molts dels nostres oients. Diumenge sense drama. Al matí de Codina, pràcticament les 8. Bon dia, peu a terra. Ja és dimecres, 17 de juny. Endavant.
1: Si estàs escoltant aquest missatge, ja has fet el més complicat del dia. Llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: I en aquests 28 programes que queden per les vacances d'estiu, seguirem convençuts i amb la responsabilitat de despertar Catalunya, un programa que, com Leo Messi, està fent història amb els seus hat-tricks diaris a la son, a la mandra i a la tristesa.
2: Ara.
0: Per cert, se viene calorcito, eh?
3: Correcte.
0: Farà calor, farà molta calor.
3: Hidrateu-vos, important.
0: Ha dit la Mònica Usar que onada de calor a la vista aquest cap de setmana. Xavi Cazorla, molt bon dia.
4: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
4: Avui a 4:45 de la matinada les he despertat perquè poguessin gaudir del hat-trick de Messi contra Argèlia.
3: Que maco.
4: He entrat a la seva habitació cantant Muchacho! Leo marca un hat-trick en el Mundial! I les he fet pujar, mirar la tele, bueno, he mirat el resum del partit. Home. I hem tornat al llit a les 5 de la matinada. I sabeu qui estava marcant un hat-trick a les 5:20 quan ha sonat el despertador?
3: Yeah,
4: doncs sí, els meus veïns.
0: Ah, sí?
5: Que raro!
0: Mira, jo gràcies a que jugava a Argentina m'he assabentat que tinc un veí argentí.
4: Ah, mira.
0: Sí, sí, perquè també estava mirant la tele a tot volum amb la bandera penjada al balcó i he pensat, mira, que friquis, eh?
2: Que friquis.
0: No tant com el Cazorla, que ha despertat les seves filles per celebrar aquesta gesta històrica. Recordem que Leo Messi, ho deies fa una estona, Cazorla sí. Ja és el jugador de la història que més gols ha marcat al Mundial.
4: Està ara mateix empatat amb l'Alemanya, amb Miroslav Klose, i està a un gol de ser el màxim de la història de la història de la història.
0: I no us fa ràbia pensar que és més jove que nosaltres, ja? En alguns casos? No.
4: Ostres.
0: Sí, 38 anys té només, saps?
3: Ah, però parla per tu.
0: No, vull dir que encara se li podria haver tret una mica més de suc a aquest tio.
3: Ah, això sí, això sí. Gràcies, Jan, gràcies.
4: Que tenia jugo per a rat.
6: Ja parlarem. Ara tenim el Ferran Torres.
0: Sí. El Rapinya, que dius tu.
6: El Rapinya
4: i el Gordon. Clar.
6: El Gordon, exacte.
4: El Gordon.
0: Ja pot ser bom als calés que ha costat.
6: Per fi hi ha un altre Gordon. Sí.
0: Cazorla, gràcies.
4: Sí.
0: Sergi Ferrer, qui vols dedicar el programa avui?
3: A tots els que jugàveu al Pokémon Go.
5: Ah, jo!
3: És aquella cosa del mòbil. Agafaves el mòbil, sorties al carrer, llavors tu amb la càmera veies en real al carrer, veies la càmera, però en realitat augmentada podies atrapar Pokémons.
7: Un misterio, ¿verdad? Un misterio sin resolver. No puede ser que en la pantalla vieras un Pokémon, pero en la vida real no.
3: No és un misterio, és tecnologia bastante bàsica avui dia.
4: Friki, això va ser lo friki.
3: Milions de jugadors de Pokémon Go, va ser una revolució. A vegades deien, ostres, que hi ha un Pikachu al carrer no sé què, i la gent sortia de massa, us en recordeu?
0: Va morir gent perquè posaven Pikachus d'aquests
3: als precipicis
0: i es matava penya.
3: Això està bé, això a mi no em sembla malament. Doncs que sapigueu que tots els que hem participat, perquè jo també ho feia, amb el Pokémon Go hem ajudat a crear una tecnologia militar que ens matarà a tots.
4: Ah, sí?
3: Sí, sí. Es veu que l'empresa va fer el següent. Va dir-li a la gent, escolta, vols atrapar Pokémons? Vale, doncs tu ves gravant al carrer i m'envies les dades. Tu com ets tonto i no sabem res de la nostra tecnologia i tal, anàvem gravant als carrers. Quan ja va tenir imatges de tots els carrers del planeta, l'empresa va dir, m'ho venc. I aquí s'ho va vendre.
0: Home, que llestos.
3: No s'ho va vendre al Clarel per fer detergents. S'ho va vendre a una empresa militar que va aprofitar aquestes dades per entrenar els drons perquè puguin navegar fins i tot sense GPS, perquè el dron ja sabrà on està perquè tu l'has ajudat a atrapar un esnòrrax.
0: Existim. I saps què quan passa això? Quan acceptes les condicions sense llegir-te.
3: Ara, perquè ara. Si el producte ara. És gratis, Gonzalo, llavors què passa? El producte qui és?
6: Du.
4: Però Marc, no te'l baixis, que t'estàs baixant l'aplicació ara, no te la baixis.
5: Ai, sí, he tingut ara mono de jugar al Pokémon.
3: O sigui, li explico a la Marc, que estem entrenant drons. Vinga, a matar russos, Marc.
5: Però per què ho diu el Xavi? És una cosa privada.
4: Els ha de respectar la gent d'Ucraïna que s'ha mort.
5: Canviem de tema.
8: Ara el joc com es diu, Pokémon Dron.
3: Records, Lluís.
0: Marc Puga.
3: Hola.
0: Quin motiu has trobat avui per llevar-te?
5: Mira, no, avui fa dies que tinc aquest motiu, però avui ha arribat el dia on jo necessito expressar que aquest senyor que escoltem ara... Estem a temps de fer-ho. Home, no. Manu Guix!
3: Joder, aturra amb el Manu Guix.
5: No, ara feia dies que no parlava del Manu i ara ja és notícia perquè ha reprès la seva gira. Manu Guix, senyors i senyores, ha estat a l'UCI per pneumònia. Sí, pobret. Jo he estat patint. No s'ha mort, Marta. He dit que ha reprès la seva gira. Vol dir que ja està bé, ja es troba en condicions. Aquest cap de setmana ha cantat, hauria sortit bé. Tenim el Manu un altre cop fort. I a mi
0: joder,
5: això em fa molt feliç.
0: Joder, si està fort. Ahir el vaig trobar a la recepció, li vaig fer una abraçada i una cosa em destrossa el xaval.
3: Està fort, el tio.
0: Tu vens de l'UCI?
5: Exacte. I ahir va estar a RAC1 parlant amb el Basté i va dir que també, a part de criticar-lo molt, sabem per la cançó Astres, que és la que estem escoltant, perquè tens aquest to sexual que fa una orgia, també l'han criticat molt, no és guarro, per cantar en català.
2: Jo rebo moltes vegades comentaris de menyspreu de gent que perquè canta un català, no? I penses, hòstia, tio, quina necessitat hi ha, no?
6: Si cantessis en anglès això no passaria.
2: Clar, segur. I aleshores, doncs clar, aquest és un exercici de salut mental que s'ha de fer cada dia, no? Cada dia, intentar no fer cas a les putes xarxes socials. Cada dia estic més convençut que ens aporten més coses negatives que no pas positives.
0: Doncs
3: que faci, censurat, aquest.
0: Que faci una mica de vaga de xarxes socials. Saps que no porta problemes? Saps com el senyor Trololo, aquell que feia Trololo?
5: Sí. Ai.
3: Perdó. Tu t'estàs descarregant el Pokémon Go, jo també he tornat al 2004.
5: És que ho sabia.
0: Escolta, 8:06 del matí. Parlem d'un tema seriós que afecta tota la ciutadania, que és que el preu del petroli està baixant aquests dies després de la rebaixa dels conflictes internacionals. Actualment hi ha més oferta que fa un temps, menys demanda, i això fa que el preu del Brent estigui caient poc a poc als $90 per barril. Ostres. Tot això ho sé de memòria.
3: Sí, sí, ja, sense llegir.
9: Caramba, carambita, carambirubi. Quan el conflicte en el Pròxim Orient va esclatar, el preu del petroli va pujar fitofacto.
3: No, fito no. Fito i los fitofactos.
9: En canvi, quan la cosa s'ha revaxat, la velocitat de baixada no és la mateixa.
0: Sí, últimament estàs repetint aquest mantra perquè l'altre dia pot ser que t'ho sentís dir també a Ràdio Televisió Espanyola.
9: Correcte.
0: Molt bé. Escoltem.
10: Les bencineres et diran que han comprat fa temps la benzina i, per tant, que no el poden baixar perquè, si no, entrarien en pèrdues. Però, quan agafen i el preu del petroli puja, són rapidíssimes en pujar tant el gasoli com la gasolina.
9: Correcte, tant el gasoli... Exacte, el gasoli i la gasolina. En quin igual. Es pot dir més alt, però no més baix. Fixeu-vos. La benzina es va encarir per un conflicte bèl·lic.
3: Bèl·lic amb alta, eh?
9: Correcte. Què fan les benzineres? Pugen el preu ràpid, arriba! I en un moment ja te l'han pujat.
3: És veritat?
9: Ara, s'acaben els conflictes. Baixada general del preu del Brent. Què fan les benzineres? El baixen, però... més lent.
5: Què fa?
3: M'estic fent un cafè.
9: Abajo. Fixa't, feta la llei, feta la trampa, Ernest.
5: Sí.
0: Bueno, llavors què, el preu del petroli?
3: Què? Quina és la conclusió?
9: Collons, que està baixant, però molt més lent de lo que hauria ja d'haver baixat. Per tant, qui és el perjudicat? Qui és?
0: El conductor.
3: El consumidor.
9: No, tu.
3: Perdó.
5: Tu.
3: Tu o jo?
9: No, tu.
3: Jo, va, ja sí, tu.
9: Jo sempre poso 20 euros. A mi no m'afecta.
0: Gonzalo, moltes gràcies. 8:08.

0: Bons records d'aquesta cançó que va ser número 1 a tot el món. Pop-rock en essència, amb aquest What Makes You Beautiful que ens ha emocionat al matí de Codina, 8 i 12 d'aquest dimecres, abans de res. I primer de tot, ole, diuen que el mal temps, ja ho sabeu, s'hi ha de posar bona cara, i ara que arriba el bon temps, què fas? Doncs vermuts. Vermut amb els amics, amb la família, trobades d'estiu... Toca una altra cosa, amics, toca posar cara de gaudir d'aquests moments amb les olives, l'espanyola, perquè hi ha varietats per tothom, per tots els gustos, tenen les clàssiques farcides d'anxova, les de jalapeño, les de seitó, les noves de Gilda, que entren bé fresquetes, i també les noves farcides d'anxova de l'escala Visca Catalunya. I ara que ve el Mundial, toca compartir els partits, bueno, ja ve, ja, no és que vingui el Mundial, és que ja és aquí el Mundial, i toca compartir els partits amb la família i els amics amb olives, l'espanyola.
1: L'espanyola. No hi ha aperitiu.
0: És que sense l'espanyola, efectivament, no hi ha aperitiu, perquè és l'espanyola una aceituna. Com a ninguna. Cazorla, cazorla, cazorla.

0: compte. Això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
1: Tu creus? Jo pensava que era normal.
0: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
3: Què?
2: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
3: Sense pagar?
2: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
3: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançada amb Estelantis Financial Services. Consulta citroen.es.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. Vocación
6: Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
7: Aquest estiu, la gran pregunta és...
8: híbrid o elèctric?
7: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.

0: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
3: Bon dia, Ernest i companyia.
4: Matina Codina.
3: Només dius que sou la millor ràdio de Catalunya. RAC 105, el temple. I allò que diuen, al mal temps, Matina Codina.
5: El programa matinal que vols escoltar mentre surts del llit.

0: estiu, doncs, per alguna de les carreteres de la costa, una cançó que he hagut d'escoltar amb ulleres de sol posades, perquè, clar, m'he vist enlluernat pel talent d'aquestes dues divas. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 8 i 22 minuts. Quines són les notícies d'aquest 17 de juny?
1: Les notícies per Xavi Pardo.
0: Ens actualitzem amb el gran Xavi Pardo. Bon dia.
2: Molt bon dia, què tal, com esteu?
0: Avui ens porta notícies fresques, com aquests primers detalls de l'acord de pau a l'Orient Mitjà.
2: Sí, perquè aquesta nit el Wall Street Journal i altres mitjans també han avançat una dotzena de punts que inclou aquest pacte que signen demà passat a Ginebra, Suïssa. Inclou una pluja de milions per l'Iran si el país renuncia al seu programa nuclear. Són 300.000 milions d'euros. Sí. Que es destinarien únicament a reconstruir el país.
3: Sí, els Estats Units ha pagat 300.000 milions d'euros per tornar a obrir un estret que ja estava obert abans de la guerra.
2: És correcte.
3: Vale. Sí,
2: és correcte.
3: Per entendre la geopolítica.
2: Ja reobrirà l'estret que ja estava obert abans de la guerra.
0: I ha de pagar la reconstrucció, això sí, deixant un munt de víctimes mortals.
2: Però, exacte. Però, i a més, no pagarà els Estats Units, sinó que aquests 300.000 milions... els posaran els propis països del Golf Pèrsic, yes, que algun interès tenen a posar-los, i també empreses privades, que també deuen tenir els seus propis interessos per gastar-se aquesta morterada i reconstruir l'Iran i establir-s'hi. Per tant, en fi, aquí potser tenim una de les claus dels orígens d'aquesta guerra. En tot cas, la signatura perilla, ja ho sabeu, perquè Israel continua atacant el Líban, i un altre d'aquests 12 punts és que hi ha d'haver pau a tota la regió, inclòs també a Israel i al Líban.
0: José Luis Rodríguez Zapatero compareix avui a l'Audiència Nacional acusat de 7 delictes.
2: Sí, és el primer expresident espanyol imputat de la història. Haurà de donar explicacions pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però també per les joies trobades al seu despatx i que estaven valorades en més d'un milió d'euros.
4: La comunió de la niña, d'alguna cosa d'aquestes, sempre se regalen coses.
0: La deixa de l'avi Florenci.
2: Sí, no, jo realment aquí la gent té uns avis que... Que no sé, a mí no m'han
4: deixat
2: mai...
4: ¿Os ha dejado nunca vuestros abueletes un collar de un millón de euros? Venga,
2: no,
4: hombre,
2: no,
4: venga.
2: No, m'han deixat coses més importants.
4: Bueno, venga, seguro.
2: Que com l'amor. A partir de les 9 del matí, la compareixença de Zapatero a l'Audiència Nacional, i a la mateixa hora també a les 9, sessió de control al Congrés dels Diputats amb Pedro Sánchez. En fi, amb aquesta simultaneïtat de Sánchez responent preguntes de l'oposició mentre Zapatero respon les del jutge.
4: Suerte que estarà Rufián defendiendo.
0: Sí, i tiraràs pilotes fora, amb aquell to que sempre és el mateix.
4: Rufián, hoy te necesito!
2: Apostem a que sortirà el narco o no avui, va? No sé, perquè clar, sempre que li pregunten per la corrupció, no sé, però vostè la foto del narco...
4: La foto del narco aquell.
2: I clar, ja comença a fer pudoret aquest tema.
0: Bé, no ens perdrem la sessió de control, ni tampoc el seguiment que farem de la vaga dels metges que avui tornen als carrers.
2: Sí, en principi serà l'últim dia de vaga del sector, dels metges abans de l'estiu. Reclamen un conveni propi i millores laborals, com ara eliminar les guàrdies de 24 hores. I a banda d'aquesta jornada de vaga, a mig matí hi ha manifestacions a les quatre capitals de demarcació.
5: Queda algun sector per fer vaga ara mateix a Catalunya?
3: Salvador Illa,
2: El govern dels millors que venia
3: a pacificar-nos,
2: a anestesiar, i que presumien de gestió. Nosaltres, mira, una altra cosa no, però gestionar...
6: Avui jugo a Portugal, al Mundial.
5: Que bé que us ve el Mundial,
0: Aquest és l'himne de El Salvador. En aquest país hi ha caos per una pilota gegant del Mundial que es veu que va desbocada.
2: Sí, és una pilota inflable, una pilota gegant inflable del Mundial.
0: D'aquelles de Nivea.
2: Sí, però vamos, de l'Armageddon, del Nivea. Es va desprendre de l'estructura que l'aguantava a causa d'un temporal i va començar a circular sense control per la ciutat.
4: Que guapo! Com un dibuix animat.
2: Imagineu-vos que vosaltres aneu conduint per la carretera i no en teniu prou amb el temporal, que no veieu res amb la pluja, que de cop i volta veieu avançar cap a vosaltres una pilota gegant.
5: Que a més l'argument és terrible. Si arriba a estar a la feina, mira, és que se m'ha creuat una pilota. I dius, bueno, pues espavila.
2: Estic somiant, no sé.
3: I tu pensant, si la pilota és així, el nen que ve darrere com deu ser?
2: I clar, tu no saps si és inflable, vull dir, si et farà mal o no. En tot cas, hi ha imatges que es van gravar d'aquesta pilota saltant al mig de la carretera i obligant diversos cotxes a desviar-se o aturar-se per no tenir un accident. També es veu com un dels cotxes no la pot esquivar i la pilota li passa per sobre, putant sobre el cotxe.
3: Però no riguis. feliç.
2: Sí, perquè ningú va prendre mal. Ah, no passa res, no passa res.
0: Alguna cosa més, Xavi, perdó?
2: No, ja està.
0: T'estimem, moltes gràcies.
2: Gràcies, bonics.
0: 2:30 i 9:15. Charango, de moment no tornen als escenaris, però sí que tornen al RAC 105 amb Una lluna a l'aigua.

0: És una de les apostes electròniques de RAC 105 per aquesta temporada primavera-estiu, com si fóssim al Corte Inglés, eh? Josh Fawaz, un DJ australià, versionant la Madonna, Like a Prayer. I ara parlem d'un important episodi de calor que ve els pròxims dies amb la Mònica Usart.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: De quin mal hem de morir, Mònica?
2: De la calor, molta calor.
3: Que horror, Mònica.
2: Extrema, tot. Sobretot el cap de setmana, eh? Per dir el cap de setmana i principis de la setmana que ve és quan es disparen més aquestes temperatures. Tot i això, avui també serà un dia càlid, però sense tants extrems. Entre els 32 i els 37 graus de màxima, avui les més altes cap a punts del Pla de Lleida, l'interior de l'Ebre, on ahir es van arribar per...
4: Has d'anar una mica més lent, com faig jo, per no trebar-te mai.
2: Anava a posar uns exemples de les temperatures d'ahir. 37 graus a Lleida, o 36 a Mollerussa, per exemple.
3: Ara.
2: I al cap de setmana es podrien arribar als 40.
4: En 40!
2: Ara mateix tenim temperatures d'entre 24 i 26 graus a Barcelona.
0: Al final estàs donant la raó al Francesc Mauri.
2: 19 a Lleida i també a Girona.
4: A Girona.
2: 23 a Badalona i 16 a Vic.
4: A Vic. Vic és difícil fer-la lenta perquè és només una síl·laba.
2: Sí. Ara al matí amb més sol i després a la tarda amb ruixats al Pirineu.
4: Molt bé, i ara has de fer allò de dilluns,
2: dimarts... Ai,
4: dimecres.
2: On hi ha dimecres hauria de ser dijous.
4: El mapa ens hem equivocat. Sí. El dijous correspon al divendres, dissabte...
5: Amb alguns ruixats o tempestes, localment amb intensitat, i un... aquest mapa estaria erroni. Aquest mapa estaria erroni perquè el dissabte, que posa aquí, seria diumenge, i aquí on posa divendres, seria dissabte.
4: Claro, claro.
5: A partir de diumenge, que és aquest, dilluns, dimarts, dimecres, doncs més sol. Per tant, inestabilitat dissabte, més sol a partir de diumenge.
0: Ell no s'entrebanca, però fot un embolic amb els mapes que t'hi cagues. Gràcies, Mònica.
2: Apa, adéu.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Va, seguim al matí a Codina. Ara parlem del vídeo més reproduït de la història de YouTube.
3: YouTube, sí. I en parlem perquè avui, justament fa 10 anys, que es va pujar el vídeo més vist de la història, que va ser el Baby Shark.
0: Sí, aquí el tenim.
3: Recordem.
7: Ja. Sí. Claro, Baby Shark. Baby Shark.
0: No la suporto.
7: Baby Shark.
3: Un vídeo boníssim, sense cap mena de sentit, que sigui el més reproduït en el seu moment, no? Doncs fins fa poc encara era el Baby Shark i avui direm el 2026 quin és el vídeo més reproduït.
8: Ai, ai.
3: En tercer lloc, direm el top 3, està una cançó que no sé jo, de les 9 milions de persones, 9.000 milions, perdó, que no ha escoltat aquesta cançó, però és Wheels on the Bus.
7: Hombre claro, girando la rueda del bus.
0: Wheels on the Bus, què és aquesta cançó? Jo no l'havia escoltat mai.
3: És una de les cançons infantils més famoses del món, una lletra que es va publicar per primera vegada al desembre del 1937, o sigui, molt, molt lluny, i va ser adaptada. És un viatge en autobús, no sé. O sigui,
8: sí.
3: Doncs 9.000 milions de reproduccions a YouTube.
0: Veig que els que sou pares sí que la coneixeu.
9: Sí. Aquesta cançó és la cançó que més he escoltat a la meva vida en qüestió de 2 anys.
8: I després va néixer el Max i també li va agradar molt.
9: Sí, el vaig enganxar.
10: La cançó boomer.
0: Això vol dir que els pares feu servir molt YouTube, home. Entenc, no?
8: Sí, bueno, perquè entres en aquest bucle que van sonant cançons. A més, aquesta tenia moltes variants, depèn de les rodes de l'autobús, de veure un cotxe que xoca, vull dir, passa moltes coses, una senyora que entra i fa un cop a una altra...
0: I tu entens que a la canalla li agradi això, atonta una mica, no? Distreu,
8: sí,
0: no, això?
8: Sí.
9: A més, la repetició, almenys en el cas del meu fill, li encanta. Llavors, que la mateixa cançó es repeteixi 1.000 vegades amb diferents frases,
0: com
9: li xifla.
0: És com el Never Ending Story, no?, una mica. Perfecte. Número 3, aquesta cançó, això vol dir que hi ha molta canalla, no?, hi ha molta canalla al món que va mirant aquest vídeo.
3: El Wheels on the Bus. En el número 2, segurament la coneixeu bastant més, rossa bastant el Wheels on the Bus, sí. Està a prop, però té una mica més de 9.000 milions de reproduccions, sí. En aquest cas és el Despacito.
9: Sí. Oh, yeah. Opa, aquesta bonica.
3: Aquest tema de Luis Fonsi amb Daddy Yankee, que es va publicar el gener del 2017 i va arribar al número 1 a desenes de països. Va ser la primera cançó en espanyol que liderava la llista Billboard Hot, aquesta dels Estats Units, durant setmanes des de la Macarena dels anys 90, que no l'havia superat, vull dir que va ser una bogeria.
0: Ara ja no es punxa, el Despacito.
3: Ah, no?
0: Bueno, jo almenys si no la sento.
8: Ara fa mandra, no? Sí.
3: Fa mandra, però sempre que sona és com que tu, no, tothom se la sap, és una cançó molt... Bé, doncs anem al número 1.
0: Vinga, va.
3: Doncs sí, s'ha entès. Per què? Hem parlat de 9.000 milions, mica més de 9.000 milions, no arriba als 10.000.
9: Sí.
3: En el número 1, el 2027, el vídeo més reproduït a YouTube amb...
0: Però no és el 2026,
3: eh? 2027. 26, perdó.
8: Ja, de l'any que...
3: És que tinc molts números.
8: Quin
3: aquí.
8: Quin spoiler!
3: El 2026 amb 17.000 milions de reproduccions.
9: Ui,
3: vull
9: ostres.
3: Dir que és bastant més que les altres, és, i continua sent, el Baby Shark, senyors.
0: No! Per tant, revalida el número 1, eh?
3: Revalida el número 1, realment... incomprensible, sincerament. Bueno, amb tota la música que hi ha i tots els vídeos a YouTube.
8: Que sí, està molt bé, el Baby Shark. A més, és una... que si segueixes la trama, arribes a l'arbre genealògic, sí, sí, al 1700 i pico.
3: És bastant heavy.
0: Perquè va... aquesta cançó va repassant la família Shark, no? La família Tauró.
3: Sí,
0: no?
3: Sí, des del bebè fins a l'avi. Va superar el Despacito, va superar el Despacito l'any 2020 i és des d'aleshores que es manté i continua ampliant el rècord de reproduccions
0: doncs
3: a YouTube.
0: Doncs escoltem-la una mica, ja.
3: Vinga.
0: Ara està amb l'avi Tauró, eh?
8: Gran part.
0: L'avi. Què més?
3: Hey!
0: Let's go hard.
8: Així no, va. Let's go hands, crec. Van a caçar.
3: Ara van a caçar.
0: Ah, sí, van a caçar, clar.
8: Let's go hard, en plan. Run away, perquè els persegueixen.
3: Ah, jo al càmping aquí havia de córrer, ara
8: sí,
3: ho entenc.
8: Sí, perquè els persegueixen.
0: Ara va començar a anar tot hòstia, la cançó, eh?
9: Tu feies d'animadora i no entenies la lletra.
3: Però... No, jo em vaig aprendre la coreo i...
8: Perdó un moment, perquè ara m'he perdut jo amb la trama. Van a caçar tota la família de taurons, sí. Però després run away, qui els persegueix?
10: Perquè alguns, jo què sé, pues, Hisenda.
0: Correcte.
3: Deixeu-me donar una dada curiosa sobre aquesta cançó que he llegit.
0: Sisplau.
3: I és que quan va arribar als 7.000 milions de visualitzacions, els experts van calcular que això equivalia a més de 30.000 anys seguits de reproduccions sense parar.
10: Joder,
8: que guapo, sí, poder estar reproduint-te 30.000 anys seguits.
10: Hi ha una dada que passava quan les meves filles miraven aquesta... Quan eren molt petites i els hi posaven YouTube amb cançons així, que jo em fixava a que hi havia molts comentaris a tots els vídeos de canalla,
3: sí, sí. Sí.
10: Que eren comentaris de... perquè eren nens que amb la tablet anaven tocant botons sense voler.
0: Oh.
10: I arran d'això, uns anys després, tots els vídeos infantils de YouTube estan capats, no tenen comentaris.
8: Clar.
10: Era una matraca de comentaris que no tenien sentit.
0: Es calcula que només amb les reproduccions de YouTube aquesta cançó podria haver facturat 40 milions de dòlars.
8: Joder! Sí, però són molta gent a repartir, perquè està el Baby Shark, el Papa Shark, la Mama Shark.
3: Però entre l'autobús i el Tauró, no sé, faré una cançó infantil.
0: Va,
3: a veure,
0: vinga,
3: si...
0: vinga.
3: Ja la faré.
0: Per la setmana
8: que... i tortuga rima.
0: 8:45, Marc Puga, moltes gràcies.
3: A tu.
0: Amb aquest ball de xifres.
11: Matina Codina. Amb l'Ernest Codina.
12: REC 105 Barcelona. El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Pasturar ramats per prevenir incendis i elaborar productes que ens porten al bosc a taula. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme.
14: Activitats infantils, xerrades, taules rodones, productes locals i molt més t'esperen el 21 de juny a Can Gel, Dosrius.
13: No t'ho perdis. Més info a firescatalanes.cat.
14: Organitza Consell Comarcal del Maresme amb finançament del fons Next Generation EU.
15: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
16: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
19: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
20: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
21: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
22: La teva música.
0: Ara que la Mònica ens ha dit que ve una calorada important d'uns quants dies, jo proposo que us aneu a refrescar nedant entre tonyines roges, centenars de tonyines roges enmig del Mediterrani. Això és el que viuràs al Tuna Tour de l'Ametlla de Mar. És una experiència silvestre, salvatge, espectacular, refrescant, brutal. Amb el Tuna Tour, fent snorkel, diving, o fins i tot amb el teu primer bateig de mar. Mar, adrenalina i un record que no s'oblida. Aquest estiu entra a l'aigua i deixa que el món canviï. Reserva ja a tunaguiotour.com. tunaguiotour.com.
23: Motorocasion.com patrocina aquest espai.
0: A veure, toca saber ara mateix on són les retencions de la xarxa viària. Ens explica des del RAC Ferran Aràndiga. Bon dia.
24: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres amb diverses incidències actives més enllà de les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. A la 2 hi ha un carril tallat a Vilassana en sentit Lleida per un accident que deixa 4 quilòmetres de cues. D'aquesta manera també queda tallada la incorporació a la 2 en aquest tram. A la AP7 també hi ha retencions entre Vilablareix i Salt en direcció França, on hi ha dos carrils tallats en sentit nord a causa d'unes obres. També tenim una avaria a la A26 a Montagut en direcció Olot, on hi ha un carril tallat amb un quilòmetre de lentitud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: motorocasión.com.
1: Hola, RAC 105, aquí Rosalía. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: aquestes són les paraules que amb aquesta cançó Rosalía ha dedicat a un dels seus ex més tòxics, la Perla. Per cert, una dona que està passejant en aquests moments la seva gira Lux pels Estats Units. L'altre dia en un concert a Boston es veu que hi va haver un científic que li va plantar un cartell a primera fila que li deia que va descobrir una nova proteïna i li ha posat el seu nom.
1: Què dius?
0: Sí, el seu nom o despetxa, o en fi... ha batejat la proteïna amb una referència a la Rosalía. Això
1: imagina't, tens, estàs 200, baixa de chicken teriyakis.
0: Sí, ja, exacte.
2: Madre mía.
0: I aquesta nit actua al Madison Square Garden de Nova York. Aquesta dona està a dalt de tot. 8:53.
3: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Parlant de perles, bon dia, Alan Lillo.
1: Hola, bon dia.
0: Repassem el més destacat que has vist a la tele.
1: Comencem amb l'Hormiguero, amb una de les coses que més m'agraden a mi del programa, que és quan conviden a gent de Hollywood.
4: Home.
1: I això em xifla, eh? Ahir tenien a Zendaya i Tom Holland, o el que és el mateix, la MJ i Spider-Man.
4: A la revuelta sempre van abueletes. Toma ya.
1: Molt bé. Doncs bé, una de les coses que més li preocupa al superheroi i al Pablo Motos, que al final també és un superheroi, són les millores del traje, sobretot a l'hora de fer pipí.
0: Sí.
1: O una variant que jo no m'havia ni plantejat, que és vomitar.
0: El Pablo Motos es preocupa per coses molt essencials, com amb el trajo aquell, no, amb el vestit aquest, com fas pipí. No?
1: Sí.
5: Siempre has pedido una cremallera en el traje de Spider-Man para poder hacer pis.
6: Oh, yes.
5: ¿Cómo va ese tema? ¿Cómo va ese tema?
7: Pues me alegra deciros que por fin he conseguido hacer realidad mi deseo. Mi deseo es que él tuviera una máscara que fuera más fácil de quitar, porque me preocupaba, no sé, que se ahogara en algún momento. Porque si de repente vomitaba, pues se podía ahogar, porque no se la podía quitar. Y esta se la puede quitar también mucho más fácilmente, así que es más segura, además de más cómoda.
0: Doncs han necessitat uns quants rodatges per anar perfeccionant el vestit de Spider-Man que es posa el Tom Holland i la Zendaya preocupadíssima, no? Perquè, clar, si li agafa algun mareig mentre estem rodant i vomita, potser se'ns hi queda, aquí.
1: Asco. Oye, y si estornudas y te salen todos los mocos ahí con todo el moco ahí verde y negro, te lo vuelves a tragar.
4: Verde y negro, pues que vivo a Mumbai.
8: Es el hombre de negro, estornuda de negro.
0: Bueno, escolta.
8: Que haga como los perros, que vomita y se lo comen luego.
0: Te dedica a aquests... LOL. Se'ls veu tan bona gent, el Tom Holland i la Zendaya.
4: Sí, són molt
0: bons. Molt autèntics, molt enamorats.
4: S'estimen molt des de fa molt de temps.
0: Gens pujats, vull dir, enveja saníssima.
1: Molt bé, anem a cara al show de la Sexta. No, home, no dic molt bé pel teu comentari.
4: Gràcies.
0: Tira,
1: que avancem, perquè Yolanda Ramos li va explicar a Marc Giró una mania que té ella amb els bessons. No als bessons de les cames, sinó amb els germans, que són bessons. Diu que sempre ho ha patit molt, això.
0: Sí, va fer una crida, aviam.
9: Llamamiento, ¿dónde está mi cámara? Esta, ¿no? Por favor, pido, y esto va en serio, ¿eh? A todos los gemelos, por los hermanos. Ah, gemelos no, mellizos, que ya me cuesta. Mellizos.
10: ¿Los mellizos qué son? ¿Iguales o
9: se paga? Ya es que es un follón, por eso voy a hacer el llamamiento. Dejar de cada vez que conozco algún hermano, hermana, es igual. Mellizos, haga el chiste de yo soy el mayor. No me interesa una mierda. Punto dos, no me aclaro. Y siempre pregunto por qué.
10: Claro.
9: Y soy una madre ausente porque me tiene obsesionada esto. Sí. Dice, sí, porque yo salí primero. Pero tú, ¿dónde estabas? Yo arriba. Y ya me hago un lío. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? No me des esta información ni al Marc, ni a mí, ni al señor Marc Giró.
0: A veure, és veritat que els bessons no deixen, deixen de ser especials, nens especials, no? I llavors tenen les seves particularitats, singularitats, i és veritat que sempre han d'explicar una mica la mateixa història, no? Que és qui va néixer, qui és el gran, no? És el que estava dalt,
4: home, és
0: el
4: que és
0: estava
4: molt curiós.
0: Baix, no?
1: A mi em fascina que d'una cèl·lula es divideixi en dos i surti la mateixa persona. O sigui, és com un error de la Matrix. Clar, em sembla increïble.
11: També et dic que si la Yolanda Ramos ha de revifar l'audiència del Cara al Show... Malament anem.
0: Per què?
11: Bueno, perquè no, a mi no em fa gràcia. Mira, Yolanda Ramos.
1: Doncs ja està.
11: Punyetera gràcia.
4: Ho havia de dir, eh?
1: Comentari de qualitat.
12: Sí que és veritat que estan lluitant amb l'audiència, que no està últimament molt fi al Cara al Show, pobrets.
0: Ah, bueno,
12: és un bon programa, però encara falta afiançar una mica aquesta audiència.
4: Home, ja pujarà.
0: Vosaltres, jo, per exemple, allà al meu poble hi ha dues bessones que els diem les bessonetes. I jo, després de 40 anys, jo encara me les trobo a la festa major i no sé quines.
11: Ara són les bessonotes.
4: A mi em passa molt amb el Bayona. A mi em passa... Bueno, passa molt. No, però quan m'he trobat al Bayona, bueno, me l'he trobat quan l'he entrevistat i tal a premis i coses,
6: sempre no, em costa molt. Una vegada anava a entrevistar el germà, la primera vegada, i claro, em van dir, no, que no és el director.
12: Fíjate.
6: Hòstia.
13: Hi ha molts que es canvien.
6: Jo els veig igual.
13: Es canvien de lloc als exàmens.
0: Exacte. O... si ens està escoltant algú que té un germà bessó i ens pot explicar alguna anècdota, tenim fins a les 11 del matí per passar-la a l'antena. 608-717-141, ens contacteu i us truquem.
14: 608-717-141.
13: Si tu tens dos nadons iguals, no? I m'imagino que tu, des de que surten de l'hospital, ja dius, vale, aquest és el José, aquest és el Juan, no? Perquè, jo què sé. I els hi poses
12: un... cruciralla, no?
13: Clar, un gorro a un de cada color. Però res et garanteix que aquests nens, tu quan els estàs canviant amb bolquers, amb caques i tot, que s'intercanvin.
6: Els pots confondre.
13: I potser al cap de 8 mesos el Juan passa a ser el host.
0: Sempre hi ha una pigueta,
6: no?
0: Una marca de naixement.
13: Si estan ben fets, no.
6: A mi
0: I llavors diuen que pel caràcter amb els anys ja els vas diferenciar.
6: Sí. A mi em faria ràbia tenir, o sigui, que existís una noia com jo.
13: Seria insuportable, Mar.
6: No, però físicament, perquè després de caràcters són diferents moltes vegades. Però, saps?
0: Espero
6: en plan,
0: sí.
6: Un clon? A mi em faria ràbia.
13: Però a més d'un li encantaria, això.
0: Escolta, un minut i mig i les 9 del matí, aquest divendres canvia tot a l'Enlillo,
13: sí,
0: el passapalabra.
12: Sí.
13: Ostres.
12: I ja estan anunciant quina serà la nova prova final del concurs. Yeah. Pares de Cazorla, preneu nota.
13: Sí.
12: Recordem que no serà ja el famós rosco, perquè el Tribunal Suprem ha obligat a 3Media a deixar d'emetre aquesta prova. Ostres. En considerar que els drets pertanyen a una altra empresa, per tant no la poden fer més. De fet, pels nostàlgics, demà serà l'últim rosco de passapalabra.
0: Demà és l'últim, eh?
12: Sí, demà és l'últim.
6: Que fort.
12: I així ho han confirmat, i des de la pròpia Antena 3 han fet aquest anunci.
15: Este viernes a las 8, estreno de la nueva prueba final de passapalabra en Antena 3.
0: No sé...
6: quins
0: podem començar a lucubrar, a fantasiejar, a intentar treure teories. Però, clar, el programa es diu Passapalabra, perquè quan tu no sabies quina era la paraula, que s'apagava darrere la definició, deies passapalabra.
8: Per tant, és per això. Faria el mateix, allò d'un rosca, una estrella, un triangle, un rombo...
12: Jo crec que anirà per aquí, fixa't.
6: Sí. Han de seguir dient passapalabra.
13: Clar.
6: No, dic jo.
13: Igual és la forma de P de passapalabra.
6: Ai, que xulo, i la persona al mig del forat de la P.
13: Del foradet, clar.
6: Ai.
8: Com si li caigués una corbata.
6: Sí.
0: Veurem fins divendres no es destaparà el misteri, i per tant dilluns ho explicarà a la secció de TV.
8: L'Alan, com a expert en tele, hauria de tenir alguna pista.
13: Sí. Dóna'ns un petit...
0: Què t'han filtrat des de 3Media?
12: Tinc alguna, però tampoc volia... No m'agrada presumir.
13: Digues.
8: Les teves fonts. No diguis qui, però...
0: Ho deixem aquí.
13: Ojalà els hi doni una pistola a cada un.
0: Ho deixem aquí. El que sí que farem és venir dissabte al matí a les 8:45, tu i jo, explicar què collons ha passat amb el...
6: Sí, us escoltarem des de casa.
12: Per cert, ja com a dada de tele, també, la U està anunciant que tornarà el Gran Prix.
6: Oh, m'encanta!
12: No han dit data, no se sap
6: data.
12: Serà l'estiu, segur.
6: Em flipa.
0: M'agrada que torni el Gran Prix, no m'agrada que torni Ramon García, no puc més amb aquest home.
6: Ah,
13: ja
6: no?
13: Està.
6: És guai.
0: Ramon García, prou, ja. Desagradable. Que em fitxin a mi, hòstia. Gràcies, Lillo.
12: A vosaltres!
16: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
4: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
5: Aquest estiu, la gran pregunta és...
6: híbrid o elèctric?
5: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: No és només un tribut. És el show que ha sabut entendre el so i l'esperit de Queen com ningú mai ho ha fet.
9: God Save the Queen torna a Barcelona amb un desplegament completament renovat per portar al poble espanyol la mateixa energia que es va viure en els últims concerts de la banda.
8: El 9 de juliol, vine al Bars Festival per reviure la llegenda de Freddie Mercury.
9: Long Live the Queen.
8: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
12: Hey guys, this is Bruno Mars.
13: A RAC 105. Estàs a...

0: Ens va espantar en el seu moment, perquè estava una mica absent, fins i tot havia entrat en contacte amb diverses addiccions, però Bruno Mars ha tornat, demostrant de nou que és un artista estratosfèric i galàctic amb cançons com aquesta del disc The Romantic, que es diu Risk It All, 9 i 7. Bon dia, Marc Puga.
1: Hola.
0: Parlem del nou hit de Joan Dausà i Mamaduixa, que ho està petant aquest estiu ja, eh?
2: Veus a la sorra i al mar.
1: Oh, que maca és. Sí. Es titula Papi, posa-la al disc. I mira, ja és tan, aquesta cançó és tan coneguda, es va estrenar divendres, que de fet aquesta primera setmana el Joan Dausà ha fet un post a Instagram on indica que Papi, posa-la al disc és la cançó 5 del top 5 de cançons a iTunes Espanya.
0: Bravo!
1: Home, molt bé, eh? Està encapçada la superestrella d'Aitana, sí, seguida del Dai Dai, de la Shakira, Nueva York, la tercera del Bad Bunny, Come Over, de BTS, la quarta, i la cinquena,
3: joder,
1: del Dausà.
3: Joder, has dicho 40 canciones, macho.
1: No, que és la quinta.
4: Escolta, em feu una cosa a la ràdio que a mi no m'agrada. I és que de vegades parleu, com ara estàs fent tu, de cançons, i no podem escoltar la cançó.
1: No cal.
4: Pensa molt la ràdio s'ha de posar, ara escoltem
5: si aquesta cançó. Si alguna ha sonat aquí és Dai Dai. No la podem posar més ja.
1: Exacte, ja, aquí han sonat totes i aquí la notícia és que aquesta del Dausà s'ha convertit en una de les sorpreses d'aquest estiu. La cançó forma part del seu nou disc Immortals i jo, que soc dona de contactes, què he fet?
3: Què has fet?
1: Parlar amb el mateix Joan Dausà perquè m'expliqui tots els dubtes que tinc sobre aquest
5: ara, hit. Ara, reina, coherent. Oh,
1: clar, i hem començat parlant el Joan i jo sobre el Cabró Rock, que ha sigut aquest cap de setmana i justament ha cantat la cançó.
3: Sí.
1: Joan Dausà, per favor.
6: Moltes gràcies, què tal?
1: No, què tal tu? Papi, posa-la al disc.
6: Destrossat encara del que va passar el dissabte, però molt feliç, amb, ara que li ajuda el papi, veure doncs, que la cançó de la gent s'ha fet seva tan ràpid i vam riure molt i ha estat un cap de setmana molt especial.
1: A com va anar el Cabró Rock?
6: Mira, la cançó va ser un tiro, perquè bé, de fet ja l'havíem tocat a Fontejau i la gent ja anava dient, hòstia, què és això, no? I és veritat que el Cabró té una cosa, que és que quan ve a fer Fontejau, que eren 7.000 persones, que ja era una cosa, però és la gent, la teva gent. Quan vas a un Cabró, tens la teva gent, però gent que no és teva, que també està allà. I és maco veure com el que es va generar, doncs tothom doncs, fent-se seu al concert, al repertori. No sé, va ser un molt especial, la veritat.
1: És la cançó de l'estiu, li està agradant a tothom, tothom està cantant ja aquest Papi, posa-la al disc, que la canta amb el Mamaduixa.
0: Sí, que també va aparèixer a l'escenari del Cabró Rock, va sortir també per cantar-la.
3: Que guapo.
1: I li vaig preguntar al Dausà també que m'expliqués la història que hi ha darrere d'aquest Papi, posa-la al disc, que l'ha fet per una de les seves filles, la Julieta. Papi, posa-la al disc és una cançó per una de les teves filles, a la que li faltava la cançó.
6: Papi, posa-la al disc és fruit d'una brometa barra exigència per part de les meves filles, perquè jo tinc dues filles, la Valentina ja tenia la seva cançó, i m'anaven dient, i la Julieta, que la Julieta, que vaig dir, hosti, és veritat, clar, clar. I d'alguna manera, doncs, li vaig fer una brometa un dia a l'estudi amb un pianet, Julieta, que t'has mullat la samarreta, posa't el sol una estoneta, i vaig ensenyar, va dir, ah, sí, molt guai, molt guai. I això ho posaràs al disc, això ho cantaràs en concerts, i vaig dir, merda, ho hem de convertir en cançó.
5: Doncs molt ben, era un marrón, eh?
3: Sí, sí.
5: I ho ha convertit en tamac.
3: Quina pressió.
1: Sí, d'una brometa, ara és el tamac.
5: Una brometa!
1: La Julieta! Samarreta, estoneta!
0: I això farà que esdevingui també una cançó superfamiliar, transversal, intergeneracional. Sí. Agradarà a tothom aquesta cançó.
1: És que és boníssima i enganxa molt. Li vaig preguntar també, perquè clar, imagineu-vos que el vostre pare us fa una cançó, no? Que clar, que el teu pare Joan Dausà fa una cançó.
0: El meu pare m'ha fet com un moble, perquè era fuster.
3: El mío no puede porque está muerto.
4: El meu em va arreglar el Windows.
1: El meu espero que em faci un pis.
3: Gràcies.
1: Com ho reben les filles del Cazorla, del Dausà? Com ho han rebut les nenes, perquè clar, ser filla del Joan Dausà i tenir una cançó...
6: De moment intentem protegir-les. Per exemple, al videoclip no surten. O sigui, la nena que representa la Julieta no és la Julieta ni la Valentina. I això és una manera de, com de que no estiguin allà com molt exposades. I com que vivim a Cerdanya, que estem molt tranquils, també ho viuen amb molta tranquil·litat. Però sí que és veritat que ara que he fet una cançó més animada per la Julieta, la Valentina comença a reivindicar una altra cançó per ella més animada.
1: Ara és una guerra. És un mas.
0: Ha de fer un disc sencer dedicat a les seves filles i s'acaba tot. Això també va passar una mica amb la cançó Olivia dels Tiets.
1: Sí.
0: Saps que es veu que, clar, Olivia és real, també.
1: Clar, clar.
0: I es veu que clar, que també l'han de protegir una mica amb tot això, que no se li pugin els fums a l'Olivia, i es veu que no se sap la lletra, l'Olivia, tu.
5: Home, quants anys té, l'Olivia?
1: Però un bebé, no, molt bebé.
5: No, però va creixent. Deu tenir 3 o 4, sí, ja. Però... Abans la treien a tots els concerts amb uns auriculars i la treien allà, vinga, Olivia, tal, la tiraven al públic, i tal. I ara, quan s'ha deixat de fer?
0: Al límit de l'explotació infantil, no, una mica?
1: Vinga, i acabarem amb el Dausà preguntant, perquè aquí col·labora amb Mamaduixa, que és una meravella, però li vaig preguntar, doncs quina col·laboració li agradaria fer al Joan Dausà?
6: Molt guai. Ah, és un tio encantador, amb molt de talent, molt generós.
1: Amb qui vols col·laborar, tu? Somni.
6: Rosalia. Tothom vol, estaria content de fer alguna cosa amb la Rosalia.
1: A nosaltres ens agrada, rotllo, sí. Welcome no to my
6: part. Però, ah, exacte.
7: Joan Dausà, quin disc esperaves, aquest èxit, aquesta rebuda?
6: Hi ha una part que sí, perquè clar, ho hem viscut al Sant Jordi a Vistalegre i aquesta energia s'està com allargant i vivint, però és veritat que mai saps, quan dic no m'ho esperava, perquè mai saps com la gent es farà seves les cançons.
7: A RAC 105 et felicitem pel disc, que ens agrada molt, ara t'ho dic, i a nosaltres el que ens agrada també és escoltar-te cantar.

0: Doncs mira, aquí que portem dies anunciant el Magnífic Fest, que sapigueu que aquest 19 de juny, que és divendres, actuarà allà el Joan Dausà.
1: Vull dir que... A tot arreu, macho.
2: Home, per algú serà, si és bo.
1: Sempre actuant els mateixos. A totes les festetes aquestes de...
3: De poble.
1: Exacte.
4: Festetes.
5: Sempre els mateixos. Els búhos, el Dausà...
2: Julieta, festeta.
1: I els catarres.
2: Doncs... És meravellós, el Dausà.
0: A veure si és possible aquesta col·laboració amb la Rosalia.
2: Sí, jo crec que sí.
3: Fa pinta.
4: Està venint, la Rosalia.
3: Ara,
0: doncs,
3: aparcant.
2: Ja li agradaria a la Rosalia, perdona. Col·labora amb el Dausà.
0: Podries col·laborar tu amb el Joan
2: Home, Dausà. Doncs sí, mira, ja li diré. Diré, ara. No sóc la Rosalia, però sóc la Puga.
1: Escolta'm... Dóna-li una cosa al Joan Dausà, que no l'he citat per
2: meva. Ah, sí, ja li donaré.
0: Ja ens hi donarem.
1: Un noi molt maco, a més és l'amic del Luis Enrique, que també...
4: Home, és veritat. És veritat, Luis.
1: Li farem una abraçada. Hombre, Lucho, què tal?
4: Què passa? Com estàs, Luis?
3: Ja estem obrint melons.
1: Què tal, la família?
4: Muy bien. Com estàs tu?
1: Escolta, enhorabona per la, diguem-ne, la Champions League, que vas guanyar dues de consecutives.
4: Muchas gracias. Tu què? Oye, estàs jubilado ja, no?
1: Sí, ja estic ja...
2: Joder. Bueno, quan durarà la conversa?
1: Ara he tret un llibre, un llibre.
4: Sí. Ah, ¿un libro?
1: Sí, senyor.
4: Interesante,
0: ¿no? Nois.
4: Estábamos hablando aquí del
0: Chim. Que em sembla molt guai la vostra conversa, però que això als oients no interessa.
3: M'interessa més que moltes coses que expliquem.
2: Això també és veritat.
1: Lucho.
0: Si voleu veure l'entrevista que Marc Puga ha fet al Joan Dausà, està a l'Instagram, @RAC105, és l'últim vídeo que hem penjat, que ja té 12.000 reproduccions, entreu i digueu alguna coseta.
2: Això, comenteu si us agrada Julieta.
0: Sí.
2: Que
0: sí.
2: És que sí.
3: O coses que rimin a Meta, per exemple.
2: Samarreta.

0: segurament la cançó més important del llegat de tots aquests anuncis que han anat traient Estrella d'Am estiu rere estiu aquest any, una nova història que ja podeu veure a YouTube i a la tele, amb la banda sonora dels Beach Boys, Wouldn't It Be Nice. 9:17, això era Summer Cat.
1: I et nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Amb Billy Division and the Dancers.
2: Hola.

0: que jo.
1: Sí, i això que viu, amb mi, vull dir que,
0: carai, tu. Escolta'm, què? M'ha dit, no sé si ho vols explicar, però és que la Lali ens ho ha explicat tota la teva vida, i ens diu que estàs passant per un moment així una mica fluixot de salut. No sé si ens ho vols explicar, això, o passem del
1: sí,
0: tema.
1: Sí, no, què no, passa? Sí, que tinc una altra hèrnia, una altra, i m'està donant la guisa, i, bueno, he tingut... Bueno, uns dies dolents.
0: Ja,
1: però bueno,
0: on la tens, l'hèrnia? On la tens?
1: A la L, bueno, baix de tot. Perquè ja tinc 6 tornillos posats, vull dir que si t'explico tot...
0: Ja, ni el Frankenstein, té tants cargols.
1: Ah, això mateix, això mateix.
2: Posar plat d'or.
0: Escolta, i el metge què diu, el metge? Això ens recuperarem, bueno, d'això, no?
1: La setmana que ve tinc que parlar amb ell i si... I és el que té de ser, pues, que m'operi i que em deixi tranquil·la, perquè jo vull viure. I
0: sí,
1: això
0: senyora.
1: No es pot dir.
0: Molt bé. Doncs, sí, un aplaudiment, perquè està aguantant estoicament la Mercè el dolor d'aquesta hèrnia. És que no hi ha res pitjor que un mal d'esquena, Mercè, me cago en l'ou.
1: Sí, és una pesadesa.
0: Què podem fer per tu? Vols que et porti uns ibuprofenos o alguna cosa? No ho sé.
1: Bueno, sí, no estaria malament.
0: Bueno, doncs passa la direcció i ja vinc. Quan acabi el programa passo per aquí. Escolta'm, res... Jo crec que l'alegria de l'aniversari i aquest entorn social que t'envolta faran que passis un dia bonic, no? A veure, no sé si faràs un dinaret, no? Tens, quins plans tens per celebrar els 68 anys?
1: Sí, farem un dinaret amb la Lali, que m'inviten, no sé on. És sorpresa.
0: Aneu de restaurant, Bandarres? Aneu de restaurant?
1: Sí, ella i jo. Després, al cap de setmana, ja vindrà la família.
3: Que és la part avorrida de la celebració, no?
1: Bueno, més o menys.
0: Escolta, i cada matí, matina codina, que nosaltres t'alegrarem el dia, ja ho saps.
1: Sí, no, ja ho sé. Sou molt macos.
0: Fem el que podem, una mica tontos també, però bueno, escolta'm, res.
1: Bueno, això, bueno...
3: No ho ha negat,
1: Fem una mica tontos.
0: Sí, clar. La vida s'ha d'agafar així. Escolta'm, un petonet de part de la teva germana i de tot l'equip del Matina Codinà, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Mira, entraràs al sorteig, t'informo, d'un lot de llet nostra. Aviam si et toca a finals de mes, eh?
1: Vale, perfecte, ja molt bé.
0: És una llet nutritiva i boníssima.
1: Sí, ja la conec, ja.
0: Molt bé. Bon petonet, Mercè.
4: Adéu, Mercè.
0: A veure si guanya aquests 30 litres de llet en les diverses varietats. Són molts litres, 30 litres.
3: Espero que li pugin a casa.
0: No hi caben al dipòsit del meu cotxe, crec. Els 30 litres de llet aquests. I després també hi ha dos packs de 4 potets de diversos làctics boníssims.
3: Oh.
0: I també aquest doble kit esmorzar amb 2 culleres, 2 bols de ceràmica de llet nostra.
3: Bravo.
0: Per començar el dia.
5: Molt bé.
0: Amb el Matina Codina i ells.
6: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
7: Matina Codina!
8: Tiri, tiri, tiri.
9: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
10: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
11: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
13: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals, perquè tinguis el cotxe impecable.
14: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
15: Carglass canvia, Carglass repara.
16: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
17: Una experiència autèntica per a tota la família.
16: El 21 de juny a l'Aldea, vine a descobrir la plantada de l'arròs, tradició i paisatge en estat pur.
17: Us hi esperem.
16: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
17: Terres de l'Ebre.
16: Reserva de la biosfera.
17: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
18: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
19: I els frescos d'Aldi!
18: Al.
19: Aquesta setmana està
2: del vi amb la síndria ratllada, 0,89 al quilo.
4: I l'albocata, 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia.

0: Més info a Aldi.es.
1: Aldi.
2: Que costa comprar bé?
3: Ocasión Plus.
4: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
5: Ben. A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Verisure.
8: Matina Codina.
9: Andy B. Rexha.
8: Cada dia de 6 a 11 a RAC.

0: hit antològic, històric, llegendari de la música electrònica que encara funciona a les mil meravelles en la versió original i també aquest any 2026 amb la versió de Bebe Rexha. Per ser Faithless, seran al Festival Cruïlla el dissabte 11 de juliol. Estarem molt a prop de les vacances ja al matí de Codina i amb una calor sufocant, tremenda, refrescant és el
1: no.
0: que...
1: No, no, refrescant no.
2: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: El meu soroll mai refresca. Refresca't, Codina,
3: sí.
0: perquè vas més calent que el pal d'un xorrero.
4: Error de Windows, t'ha sortit,
0: sí. Sí.
5: L'únic lloc fresquet ara mateix a Catalunya és el bar de baix de l'Alejandro, que sempre hi corre una miqueta d'aire.
4: Una miqueta, diu. Jo he vist gent fent parapent en aquell túnel.
5: A l'ombra.
6: La pel·li de Tornado la van rodar allà.
0: Sí, sí, sí. Escolta'm, Mònica, quin és l'abast de la tragèdia? No, perquè realment, vull dir, avui sí que ja és un avís. Suposo que el Meteocat ja està avisant, no?, també, pel Procicat, el Protecció Civil.
1: S'estan preparant per avisar d'aquesta calorada que arriba a partir del cap de setmana i que ens podria portar la primera onada de calor d'aquesta temporada. Oh,
0: coincidint amb l'inici de l'estiu, no?
1: Exacte, diumenge comença oficialment l'estiu i ho farà amb aquestes temperatures tan altes que poden arribar als 40 graus en punts de ponent i mantenir-se sostingudes, sobretot a principis de la setmana que ve i fins i tot allargar-se fins la Revetlla o dia de Sant Joan. Per tant, continuarà aquesta calor extrema, això serà sobretot a partir del cap de setmana. Avui calor, però podríem dir que més suportable, entre els 32 i els 37 graus al centre del dia, amb matí de sol i tarda amb alguns ruixats al Pirineu que repetiran demà i també divendres. Demà i divendres les temperatures sense gaires canvis, però com dèiem, el cap de setmana tiren amunt i el cap de setmana de pluja no se n'espera i serà un cap de setmana esplèndid. I ara mateix tenim 27 graus a Barcelona, hi ha 24 graus a Alcanar i també a Tarragona. Ostres. 22 a Girona i a Lleida, 18 a Artés i 19 a Viladrau.
0: I també vigilar amb els incendis, Francesc. Sí, que ho comentàvem l'altre dia, eh?
5: Precaució amb les cigarretes, barbacoes, etc. Lupes, molta gent que...
4: Qui va amb lupa?
5: No.
4: L'inspector Gadget se'n va al bosc a passejar.
6: No, és interessant, això.
0: No, però no tirar ampolles al bosc perquè fan l'efecte lupa.
4: Encara que no fes sol, no s'han de tirar ampolles al bosc.
1: Els llamps, això no ho podem controlar, però clar. Els llamps també poden provocar incendis.
5: No tireu lupes al bosc.
1: No tireu llamps.
5: Gent que llença lupes per la finestra.
6: Aixar gasolina.
4: No tireu barbacoes, tampoc.
6: No regar con gasolina,
4: no.
6: Tampoc.
4: Clar, exacte.
0: No, però ara, sobretot els col·lectius més vulnerables, gent gran, no?
4: Els esquirols.
0: Hidratar-se.
5: Les formigues.
1: Que se'n vagi cap al cau.
0: I també ànims, deixem que me'n recordi des de la ràdio, que això sempre fa gràcia i la gent se sent acompanyada, que és aquesta gent que treballa a l'aire lliure. Mm. No? Els manobres, per exemple.
4: Sí, treballadors de la neteja, de Barcelona, que Collboni sempre en deixa morir un parell.
6: L'emperatrice.
7: Però els qui segur no es cremaran són els de Catalunya Ràdio.
4: Ui, digues quan acaben, Toni.
7: En dues setmanetes ja foten el camp.
4: És increïble, tu.
0: Nosaltres acabem... Perquè us feu una idea del que diu Toni Clapés, RAC 105, marxem de vacances el 24 de juliol. Sí, és a dir, queda una punyetera eternitat. Els companys de Catalunya Ràdio acaben la temporada el 3 de juliol.
1: Ah, sí?
7: Estan fent les maletes.
4: Sí. Estan més cremats que els boscos, aquesta gent.
1: Però tornen com nosaltres? O...
0: Sí, home, allà. S'han de fer dos mesos allà.
7: Bueno, ja més si estan...
0: No, perdona, des d'aquí, si no hi ha algú de Catalunya Ràdio que ens vulgui fer una oferta...
1: Clar, exacte,
0: això que fem aquí ho podem fer allà, també.
4: Ho fem des de l'enveja absoluta, no us equivoqueu.
7: Temps per fer ofertes el tenen. Perquè només
0: I calés, també.
7: Sí. I calés.
0: I calés, també.
4: I calés. Sí, però clar, el problema és aquí treus, perquè és que tenen els millors.
6: Col·lapse.
4: Va, aquí treus.
0: Abans no comencem a ofendre col·lectius i companys de professió, acomiadem la Mònica Usart.
1: Adéu!
0: Que siguis feliç.
1: Igualment, guapos.
8: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.

0: Aquesta és la programació d'estiu de RAC 105. Temes refrescants i preciosos com aquest de Miles Smith, que es diu Stargazing. 9:36, moment per repassar una última hora. Sergi Ferrer, que ens arriba des del Parlament Europeu.
1: Sí, segur que recordeu una mítica escena de Marilyn Monroe cantant el Happy Birthday to You al president J.F. Kennedy.
2: Claro.
3: Happy birthday to you.
1: El president Kennedy, vale, mirant estupefacte com la dona més sexy considerada en aquell moment del món, li cantava el Happy Birthday to You. Això és l'any 62. I en aquell moment, no sé si us passa, que jo trobo que la cançó és massa llarga, hi ha un moment d'incòmode ja, de dir, jo ho deixaria ja.
2: I lenta, no?
1: Lenta, i és molta cara de circumstàncies per part de tothom.
0: A mi m'agrada més la versió de la Mairena, el Happy Birthday to You.
2: Maricón eres tú, ¿verdad?
1: Doncs escolta, 60 anys més tard, al Parlament Europeu, la seu de la democràcia occidental, el lloc on la gent més preparada del continent europeu ha de vetllar pels nostres drets. La Irene Montero, ja sé que sembla contradictori.
0: Que també és la dona més sexy del món en aquests moments.
1: Sí, però no sé si a ella li podries dir això. La Irene Montero, de Podem, va voler parlar de l'aniversari del Trump. Recordem que el Trump va celebrar els seus 80 anys gastant-se 60 milions de dòlars en fer combats de la UFC a la Casa Blanca, va convidar tot de VIPs i tal, i va ser una cosa com molt de Kim Jong-un.
4: Spectacular show, yes, thank you.
1: Doncs la Irene Montero es veu que li va voler fer un regalet.
5: Ah, sí?
1: Llavors ara jo us regalaré 15 segons d'àudio que heu d'aguantar sense baixar la ràdio.
0: Sí.
1: Us heu d'imaginar el Parlament Europeu, surt aquesta senyora, la Irene Montero, i davant dels 600 i pico seients que hi ha al Parlament, fa això.
6: ¿Qué puede celebrar Europa? ¿Qué celebra usted, señora Calas? ¿Celebra el cumpleaños de Donald Trump? Entonces, vamos a cantarle. Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump. Happy birthday, Mr. Genocide.
0: Mr. Genocide. Happy birthday, i s'acaba aquí, eh?
1: Sí.
0: Happy birthday to you.
1: Ella mateixa va voler aturar-ho.
0: Sí.
1: O sigui, no sé, jo venia al cotxe escoltant el tall aquest que l'han tirat els companys de RAC1 i he estat a punt d'estampar el cotxe contra un camió que venia de cara per deixar d'escoltar l'àudio.
7: Madre mía, madre mía. Herrera en Cope, buenos días.
8: Díselo, Carlos, dile cosa.
7: Qué asco, ¿verdad? Así, en línea general.
1: Qué neutral.
7: Pues sí, sí, qué asco todo, ¿no?
0: Pot ser una mica més tàcit en el llenguatge.
7: No, que ya solo la imagen de esta señorita mujer de... No nos olvidemos.
1: No, mujer de no, Irene Montero, eurodiputada.
7: Me produce unas ganas de vomitar terribles. Y esto de cantarle al presidente Trump...
8: Percoleta.
7: El Happy Birthday como si fuera...
0: Es una performance, es una gesticulación política, ya está.
7: Es que de entrada no sé qué hace esta señora en el Parlamento Europeo si no la votan ni aquí.
8: Ahí está,
7: Carlos. Qué asco, ¿no?
1: A mí me ha incomodat molt.
0: El cas és que no és intel·ligència artificial, com tampoc ho va ser en el seu moment. Jo crec que el contingut d'avui ens està estrenant la catifa vermella a recuperar el clàssic de la Mairena en Pau Descansi amb el Happy Birthday.
9: Happy Birthday, bon dia.
2: M'encanta.
9: Happy Birthday, no sé què. Happy Birthday, no sé ja nada, coño.

0: La puta soy yo.
1: Sí, senyora, visca. La puta és ella.
2: M'apunta Guillem Estadella ara mateix des del cotxe, entenc, escoltant el Matina Codina, que el tall de la Mairena és original del versió RAC1.
3: Va ser un aniversari, se sent allà la gent cantant del versió.
4: Escolta, l'Estadella m'ha escrit a mi fa una estona. Digue-li al Guillem Estadella que si està...
2: No,
4: escolta, Guillem, agafa el volant amb les dues mans, que volem que arribis aquí, deixa el mòbil. Tota l'estona editant-nos el programa
3: ja bé,
4: des de la distància, vale? Que el talonesi...
5: No, un moment, Toni. Que vulgui,
4: talonés i Matina són programes germans, vale? Però avui el que faré jo a les 3 del migdia, quan estigueu vosaltres, és escriure't al teu mòbil personal dient-te pues aquí este de dents i aquí pues els de RAC1 acabem un SMN. Ja està bé, tu vés-te'n a fer monòlegs a Santa Xancleta de la Villa Torrada.
3: On està això? Jo vull anar-hi.
2: No, li pots dir la cara perquè m'apunta també que ja està al pàrquing i que ara et ve trencar la
4: cara. Ara m'està insultant per WhatsApp. No, vine a la cara. Vine a la cara, li he dit. És que no sé ni posar-me
2: a xarang. Estàs molt violent, Sergi. Vine aquí que et faig un petó al
4: fons. Vinga, alegria!
6: Hi ha els que comencen el dia desmotivats.
7: Arreo, una merda.
6: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu el Matina Codina.
2: 2 minuts i ve el Pedrol a parlar de Messi.
8: Rec 105 Barcelona.
9: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kiesta Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. QuadisBritish.es.
6: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
10: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
14: Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a carhouse.es o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus, concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.
15: Aquestes són les novetats de RAC 105.
16: Incorporem dues novetats catalanes. La cançó que completa el nou àlbum de Joan Dausà, Papi, posa-la al disc. Julia.

0: RAC 105.
1: Sempre al dia
2: de les millors novetats.
3: RAC 105.
4: Quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment, escoltar-nos és de bojos. Matina Codina a RAC 105.

0: artista super completa amb una de les seves cançons més emblemàtiques, el Roar, en la versió més felina de la californiana Katy Perry, per sempre aquí a RAC 105 amb els seus grans hits. Qui mossega és Leo Messi, eh? Oi. Bon dia, Albert Pedrol.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
0: L'Argentí ha fet història aquesta matinada en el debut de l'Argentina al Mundial. Més ni menys que un hat-trick, Albert Pedrol.
1: Sí, contra Algèria, victòria de l'Argentina 3-0. Els 3 gols els ha fet Messi. Sí. Ha empatat l'alemany Klose com el màxim golejador de la història de la Copa del Món, amb 38 anys. Sí. Segueixen una bestialitat, Leo.
2: Sí, es cierto que no tiene mucho mérito porque le marqué los goles a Zinedine Zidane, que era el guardameta de Argelia. Pero bueno, 3 goles más, que muy contento.
1: Portada del diari Olé, que sabeu que és el rei de les portades allà a l'Argentina.
3: Un diari d'Olé, per
1: cert. El partit s'ha jugat a Kansas City, sí. Vale? La portada és "No te canses nunca".
2: És bona. No l'he entendit.
1: En acabar el partit, Leo, t'has comparat amb Rafa Nadal.
2: Sí.
4: Doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido.
0: Va tan sobrat que està jugant al Mundial mirant la sèrie de Rafa Nadal, que està concentrat amb l'equip.
5: Sí, és un plaer, no? Tenir, doncs, gent com Leo Messi, no? Que és el dios del futbol.
0: Us coneixeu personalment? Leo, coneixes?
2: No creo. Pues puede ser que algún día de lejos la haya visto.
5: Sí, no.
6: Ara us ho busco perquè cap dels dos teniu ni idea.
2: Soy malo para las caras.
0: T'està agradant la sèrie de Rafa Nadal?
2: Sí, está bueno. Está bien, tenemos el Netflix compartido con unos amigos y cada uno, pues, bueno, sí, ellos están mirando, no lo puedo mirar yo, pero...
1: ¿Qué destacarías de la serie del Nadal, Leo?
2: No, me gusta mucho la fotografía, el diseño, el vestuario...
6: Mira, acabo de trobar.
2: Sí.
6: Diga, yo, el 20 de juliol del 2018, el encuentro de Messi y Rafa Nadal en Ibiza.
2: Ah, pues mira, va a ser años.
6: Por eso no se han recordado cap dels dos.
5: Va ser una nit així, per oblidar, no? Es que ya sabía que yo las nits me las paso molt bé.
2: Estava calvo, ya.
0: Aquí s'ha de fer un estudi sociològic, antropològic, una mica d'intentar esbrinar per què els esportistes d'elit, especialment futbolistes, són tan bons sobre el terreny de joc i tan descafeinats personalment.
6: Ara ho busco, a veure. Ah, vale, perquè no tenen la ESO. Ja està, ja ho he trobat.
1: També t'he de dir, Ernest, que són descafeinats, però tenen emocions.
0: Aviam.
1: Atenció, perquè Messi, després del partit, ha agafat a contrapeu tota la premsa argentina, perquè el cas és que s'ha emocionat després de marcar el primer gol, li han preguntat per què s'havia emocionat després de la roda de premsa, i ell ha revelat que els últims dies no han estat gens fàcils en l'àmbit, no esportiu, no, personal.
7: Ostres. Una qüestió totalment ajena a lo deportivo. Pasó un dia difícil y complicado, pero nada, agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros, porque pues estuvieron siempre, como siempre, al lado mío, dándome mucha fuerza para que esté bien y nada, nada más.
0: I no ha transcendit.
2: No se sabe qué me pasó.
0: Què et passa, Leo?
2: No sé, es que claro, yo a lo mejor digo algo y resulta que se me murió mi madre o algo, y entonces voy a quedar como un pelotudo, pero no sé. No trascendió lo que pasó, pues...
1: No. Jo només et dic una cosa. Hi ha hagut el rumor de que alguna cosa havia passat amb Antonella.
0: Ep! Ostres! Sí.
1: Però Antonella, fa 4 hores, acaba de fer un post a Instagram que diu "Vamos, Argentina, con vos siempre, Leo Messi.
0: Molt bé.
1: Sos increíble".
0: Visca l'amor.
1: I una foto d'Antonella amb els 3 crios.
2: No me gusta que siga Antonella, era un guarro, y tú seguro que le mira los pechos en la foto.
3: Sí, li dona likes.
6: Sí, li dona likes sempre.
3: I li fa allò de seguir, deixar-la de seguir i tornar-la a seguir perquè el vegi.
0: Aquest any no ens hem fet ressò de cap història d'argentins fent el boig, no?
2: Ja arribaran.
0: No.
1: Digues tu. Aquesta matinada hi havia 50.000 argentins a l'estadi de Kansas City, el Chiefs, de futbol americà, 50.000.
0: I quants aficionats de la selecció algeriana?
1: Pocs.
6: Que dic que jo, recordar que fa uns mesos vam parlar d'un nano argentí que havia decidit anar des de Buenos Aires fins als Estats Units caminant per arribar a l'època del Mundial, i dius, bueno, bogeria, però vale... amb l'afegit de que la seva dona s'havia quedat embarassada feia poc. I la va deixar sola, i el tio se'n va anar caminant ginojano amb la samarreta de l'Albiceleste.
0: Recordo famílies que s'havien venut la casa i el cotxe i s'havien quedat sense res per poder viatjar.
8: El fill és per tota la vida, però el Mundial és cada 4 anys.
6: Això és veritat.
1: Ara.
0: Molt bé, més coses, Pedrol.
1: Va, que avui França... Ahir la França de Kylian Mbappé va guanyar 3-1 al Senegal i a Madrid estan emprenyats perquè, clar, Kylian Mbappé va marcar 2 gols en França, va fer un partidàs. Ha marcat, aquest tio, jo he flipat, ha marcat 14 gols en la història dels Mundials, està a 2 de Messi només, és a dir, està a 2 del màxim golejador de la història dels Mundials i té 27 anys. I, clar, a Madrid s'emprenyen perquè diuen, xico, tu et vas arrossegar la temporada passada a Madrid.
0: El problema de Mbappé és que té Vinícius allà a sobre, al costat i que ha tingut entrenadors que no li han sabut treure el rendiment.
1: Pedrerol, no sé per què no el fitxes com a tertulià.
8: Es bueno. ¿Puedes ampliar un poquito la información?
0: No,
8: Pichale.
0: No puc.
2: Pichale.
1: Escolta, i avui a les 7 de la tarda...
2: La madre de Mbappé és Argelina. Justamente ayer jugaba Argelia.
8: Ah, sí, no lo sabía.
2: El equipo de la madre de
0: Mbappé. Ya está bien.
6: ¡Es Argentina!
2: Argentina. Pues jugar Argelia contra Argentina. Fíjate los dos equipos de la madre de Mbappé.
1: 7 de la tarda, Portugal, República Democràtica del Congo, amb els comentaris de Ernest Codina.
6: ¡Qué guapo, Ernest!
2: ¿Qué partido va a comentar uno de negro, Ernest?
0: No tinc ni idea.
2: ¿Cómo va a diferenciar los negros? Son todos iguales.
0: No sé.
1: Per això et fitxen, Ernest.
3: No ho sé, diu. No. No alimentis el racisme, home.
0: No.
6: Ernest.
0: A mi em va escriure el Jaume Molló i em va dir, faria gràcia comentar aquest partit.
1: Sí.
0: Sí. A més, és un partit que va per RAC+1, que va fotre la meva tieta. I...
1: Però escolta, podríem fer una crida a la gent del matí de Codina. Ah, no, que aquella hora també hi ha tardes.
2: Vale,
1: no fem cap crida.
0: No, sí.
6: Pots tenir ja tardes de fons, que és bona música.
1: Vale.
0: No, poseu RAC+1.
1: Sí. Ah, sí?
0: Collons, home, miro per mi, no soc gilipolles.
9: Segur que et va millor que del que et penses.
6: T'has de pensar la frase sencera, no pots pensar només el xiste.
0: No, però m'he d'estudiar...
1: A mi m'ha fet gràcia.
0: M'he d'estudiar una mica això, no? I aquest per Portugal... Sí. Bueno, Cristiano Ronaldo, el bicho.
1: Ja, amb això tires, eh?
6: Joao Cancelo.
0: República Democràtica del Congo, no
2: sé. Algun negre habrá, seguro.
6: No la confonguis amb la República del Congo, que n'hi ha dues, la democràtica i l'altra.
1: Exacte. La democràtica, que no sé si... Bueno, és igual. És la que patrocina el Barça.
6: Sí, senyor.
1: Vale?
6: En
9: tot cas, Ernest, estigui tranquil, perquè al final tu vas a cara descoberta, però tots els narradorets aquests del Mundial, que a banda que ho saben tot, no coneixen a més enllà del Cristiano Ronaldo, el Messi i els de la selecció espanyola. Vull dir que estigui tranquil perquè no es notarà gaire diferència.
2: Què ha passat?
0: No, que hi ha un ànec que s'ha fet viral a Mèxic. Acabem amb aquesta notícia.
1: Sí, pensava que era l'Alan. Es diu ànec Merlin. És un ànec que el porten una dona i el seu fill adolescent per vendre begudes al centre de Mèxic, DF, de Ciutat de Mèxic, vale? Allà es porta molt això del menjar, de les begudes ambulant i això, i doncs per vendre el producte porten un ànec que es diu ànec Merlin. Doncs bé, el cas és que l'altre dia li van posar la samarreta de Mèxic a l'ànec, a més d'uns mitjonets molt monos, i esclar, s'ha fet viral, vale? La Carla és la propietària d'aquest ànec Merlin i ha parlat amb el nostre corresponsal a Mèxic, el Marcel Sant Romà.
10: Simplemente nuestra idea desde un principio fue, es parte de nuestra familia y que nos acompañe a trabajar, ¿no? Eso fue lo único. Ahorita sí estamos en shock de ver todo esto, pero aún así estamos felices yo estoy feliz por mi hijo y por Merlin.
0: No, escolta, nova mascota, no?, de la selecció mexicana.
1: Sí, clar, el tema és que es veu que allà a Mèxic no ha agradat massa la mascota que la FIFA, diguéssim, ha posat a Mèxic. Hi ha 3 mascotes, una al Canadà, Estats Units i Mèxic. No ha agradat massa i, clar, han vist aquest ànec amb una samarreteta de Mèxic i uns mitjonets i ha creat furor.
3: Sí. És que és fantàstic, a mi m'encanta això. No tens alguna imatge que puguem veure per xarxes socials, una cosa per seguir l'ànec?
1: Ara mateix us la passo.
0: Com us agrada més l'ànec així en format magret?
2: A mi m'agrada més la cara, magret.
0: L'ànec pequín?
2: A la brasa amb una mica de foie per sobre...
8: Jo foto fins al bec i tot. El bec sempre costa una mica més, però me'l guardo pel final. Com un postre.
2: Com la patata.
0: Com un cocodril. Sí. Tu, ho deixem aquí ja, Pedrol.
1: Vale.
6: Ens està ensenyant la foto i l'entusiasme és relatiu, eh?
1: No, què vol dir? Escolta, és mac xulíssim.
2: Sargelino, el pato, també.
8: Ah, sí, Sargelino.
2: Sargelino.
8: No ho sabia.
0: Gràcies, Pedrol.
1: Adéu.

0: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina, de 6 a 11 del matí, a RAC 105.
1: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
2: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
3: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a Ingut.es.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
6: Carlàs canvia. Carles repara.
7: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
8: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisur. Perquè quan confies en Verisur, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
9: Verisure. A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
10: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalvia amb la síndria ratllada 0,89 al quilo.
11: I l'alvocat a 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
12: El passat, el present i el futur del pop-rock argentí es troben al Bars Festival. El so psicodèlic, electrònic i elegantment decadent de Babasónicos es dona la mà amb el pop melòdic, funky i càlid de Silvestre i la Naranja en una cita doble que promet convertir Buenos Aires en una regió més a l'escenari del poble espanyol.
13: Apunta la nit de l'11 de juliol i vine a celebrar el so de tot un país. Entrades a la venda a bars.cat.
12: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
14: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

0: Un dels personatges més obscurs i sanguinolents de la ficció té una cançó produïda per Tame Impala amb la veu de Jenny. I ha obert nova hora aquí a RAC 105 d'aquest dimecres 17 de juny. Ràdio en directe fins a les 11 amb la Mar Puga. Bon dia, Mar.
1: Molt bon dia a tothom. Què tal?
0: Les noticietes que us expliquem a aquesta hora, la bona música de RAC 105 i també ara unes commemoracions fantàstiques per tota aquella gent que arriba tard a la ràdio i no sap quin és el context històric del dia d'avui. Comencem parlant de càmeres de foto.
1: Vinga, comencem parlant de fotografia, sí. Avui fa 56 anys que van patentar la Polaroid.
0: Ets fan tu de les càmeres Polaroid, o no?
1: M'agraden bastant, ni la tinc ni l'he tingut mai, però són mones, m'agrada quan vaig a una festa i som, perquè m'agrada tenir el record de la fotografia.
0: Sí, són aquelles càmeres que treuen instantàniament la foto, és veritat que amb una resolució bastant baixa, però queda el record per sempre, que avui en dia amb la digitalització, els mòbils i tal, vas perdent totes les fotografies i d'aquesta manera doncs les pots plantar a algun àlbum o a la nevera, que jo també en tinc alguna a la nevera. Va, més coses.
1: I avui fa 10 anys que es pujava el vídeo més vist de la història a YouTube. Era aquesta cançó del Baby Shark, amb aquest vídeo dels taurons petits. I és un vídeo que actualment, ho hem comentat abans, ja té 17.000 milions de visualitzacions.
0: I ha facturat només amb els anuncis de YouTube prop de 40 milions de dòlars, la qual cosa és una autèntica bogeria i despropòsit.
1: Una bestiesa. Vinga, i el 17 de juny del 1970 es disputa el que passarà a la història com el partit del segle, durant la Copa del Món de Futbol del 70, on la selecció italiana derrota Alemanya Occidental.
0: I aquest any el Mundial també està fent història amb Leo Messi, en aquest debut de l'Argentina, amb aquest hat-trick espectacular, amb uns xitxarros increïbles. Continua aquest home amb un estat de forma estratosfèric. I ara, efemèride de ciència.
1: De ciència, i molt important, perquè va ser un 17 de juny del 1950 quan es va dur a terme el primer trasplantament de ronyó de la història. Gràcies a això, la ciència ha avançat molt i cada vegada, doncs, hi ha més trasplantaments que salven moltes vides. Start spreading the news. I viatgem a Nova York. El 1885, l'estàtua de la llibertat arribava al port de Nova York a bord de la fragata francesa Isère. Un monument que actualment és molt famós. Vas allà i només et vols fer la foto.
0: Sí, també s'hi pot pujar, No sé si has estat tu a Nova York, Marc.
1: No, he estat a Nova York i no, per tant, no he pujat a l'estàtua.
0: Val, no, escolta'm, em falta una informació que per mi és fonamental, que és saber si la van transportar sencera o a trossos, no?
1: Doncs mira, va ser transportat, desmuntat en centenars de caixes. Per tant, la van muntar allà.
0: La van muntar allà, com si fos un Lego. Quins famosos no ens convidaran avui, per desgràcia, a la seva festa d'aniversari?
1: Doncs la surfista de neu Caral Castellet, que avui fa 37 anys. També la tenista Venus Williams, que en fa 46. En Xavier Sala i Martín, avui en fa 64. L'actriu Mònica Bárbaro en fa 36. I seguirem amb una cantant que a qui no li agrada, la Paulina Rubio, per favor.
0: Quants en fa la mexicana?
1: En fa 55.
0: Segur que ho celebra amb un bon tequila, no?
1: Segur.
0: Quina és la teva cançó preferida, la Paulina Rubio?
1: M'agrada molt la de Porque seguimos jugando a los nardos sabiendo que esto está cargado a tu nano, porque...
0: I com es diu aquesta?
1: Com es diu? Pues no ho sé. ¿Por qué seguimos jugando a los dardos? Es diu...
0: A mi m'agrada ni una sola palabra, que ja ho saps.
1: Sí. Ni una sola
0: paraula. Perdona, acabo de trobar també...
1: Mi nuevo vicio, es diu.
0: Baila Casanova. Oh!

0: Te'n recordes, aquesta, no?
1: Oh, i tant!
0: Tremenda. Escolta, som molt fans, especialment en època estiuenca, de les cançons bailongues de la Rubio.
1: Vinga, i el raper Kendrick Lamar, avui fa 38 anys. Home, per favor! Maricel, que l'escoltem, perquè avui l'actor i cofundador de Degoll de Gom, Joan Lluís Bozzo, fa 73 anys. Felicitats des d'aquí.
0: Recordem que Maricel teòricament s'havia acabat i que Antonio Díaz, el Mago Pop, n'ha comprat els drets.
1: Que fort.
0: I, per tant, seguirà rodant Maricel, sí, tant, pels escenaris de Catalunya. Veurem quines són les novetats que incorpora, mantenint l'essència, això sí, el Mago Pop. 10 i 10, avui hi ha una notícia trista vinculada, sí, al cantant Luis Miguel. Solitaria camina la esquina, la gente se pone a murmurar. Ai, que se'ns l'emporta Déu ja, aquest home, eh?
1: Una pena. Ara, ara, escolta.
2: Dicen que tiene una pena que la hace llorar.
0: Sí, però què li passa al Luis?
1: No, perdoneu,
0: Miguel,
1: és que la biquina posa la pell de gallina. Luis Miguel, Luis Miguel, segons fonts, bueno, segons la premsa del Cor, que ha obert avui portada de moltes de les revistes, el cantant Luis Miguel estaria ingressat a un hospital de Nova York després de sotmetre's a una operació mèdica delicada i, per tant, amb l'estat de salut una mica greu. Bueno. No se sap exactament què li ha passat, sí que va ser intervingut quirúrgicament fa poc. Després de l'operació s'ha quedat ingressat i diuen que no està molt bé, però tampoc detallen ben bé què li passa i no s'han fet públics detalls sobre la seva salut. Però vaja, que és un heroi.
0: Quants anys té, ho sabem o no?
1: Clar, és que el Luis Miguel ja té una edat. Té concretament 56 anys, no és tan gran.
0: No, 56 no pot ser.
1: Sí, com que no pot ser?
0: 56 anys, Luis Miguel?
1: Sí, home, sí. Mira, ho estàs veient tu.
0: Que jove, hòstia, pensava que era més gran aquest tio.
1: He de dir que jo també pensava que era més gran. No, a més, l'any passat va fer gira, va estar aquí al Palau Sant Jordi, Luis Miguel,
0: Home, doncs esperem que no sigui res. Anirem seguint oportunament els diversos comunicats mèdics, especialment pel benestar i felicitat de la Mar Puga, que ja heu comprovat que és molt fan. Amiga.

0: interrompre i interferir una mica en les teves vacances, quins plans tens per aquests dies de repòs i desconnexió?
1: Bueno, avui em graduo.
0: Home, precisament per això et truquem, de part de tota la família, per felicitar-te per aquesta graduació, perquè es veu que et vam trucar fa 4 anys, quan t'havies tret el batxillerat i les proves d'accés a la facultat. Tot sembla que va anar bé, no, en el seu moment?
1: Sí, molt bé, molt bé.
0: I avui et gradues d'infermeria. En què consisteix exactament la graduació?
1: Doncs fem un acte a l'Auditori de Girona.
0: Sí.
1: I després, amb tota la família que ve a veure'm, anem a fer un sopar.
0: Molt bé, i és allò que et poses aquell, el barret de la graduació, no? I que entenc que has escollit un outfit brutal, no? Com si haguessis guanyat un Òscar.
2: Que emocionant.
1: Sí, més o menys. Vaig amb un vestit verd llarg.
2: Ah, boníssima.
0: Molt bé. Criden el teu nom i passes a recollir el diploma, no entenc?
1: Exacte. Bueno, no sabem molt bé perquè no hem practicat gaire, però avui ens ho acabaran d'explicar abans d'entrar.
0: La foto de l'Orla ja te la devien fer fa dies, no?
1: Sí, ja la teniu, tenim tot imprès i tot.
0: Molt bé. I què tal? Estàs content, que estàs radiant, no? Perquè ja estàs a punt d'exercir. Ara ve aquella etapa, entenc que ja has fet pràctiques, no? Però de buscar feina.
1: Sí, ja l'he trobat, per sort.
0: Ah, veus? És que en falten d'infermeres.
1: Sí. Feina no ens faltarà mai, de moment.
0: El que potser faltaria és millorar les condicions, no?
1: Exacte. Això estaria molt bé.
0: Perquè avui, per exemple, els metges estan de vaga. El col·lectiu d'infermers i infermeres, en quina situació esteu?
1: Home, ara mateix sí que temes de sou, d'horaris, de condicions serien molt millorables. Sí que és veritat que últimament els que fan vaga són més el col·lectiu de metge, però bueno, també estaria bé que ens poguéssim reivindicar una mica i intentar millorar.
0: Clar, el col·lectiu d'infermers i infermeres no feu baixa perquè esteu tot el dia treballant. No feu vaga per això, eh? Escolta'm, doncs la teva família és qui ens ha enviat el correu electrònic. Diu que fa 4 anys ja estaven molt orgullosos de tu i ara ja estan a punt d'explotar d'orgull, per entendre'ns, eh? Diu que a vegades no t'ho diuen prou, però que senten que ets molt treballadora, que ets molt intel·ligent, una persona tremenda, molt bona. I veure com has crescut i en què t'has convertit els fa sentir moltíssima il·lusió i també creuen que han fet alguna cosa bé ells també. Suposo que han fet la seva aportació amb els valors, no? de l'esforç, el sacrifici, la bondat i aquestes coses, que ets l'alegria de tota la família i que t'estimen infinit. No sé com et quedes després d'això, Elna.
1: Bueno, estic de pedra. És que jo me'ls estimo tant, no puc haver tingut millor família.
2: Que és mona.
0: Doncs si vols aprofitar, perquè això queda ja gravat per sempre al podcast de RAC 105 per dedicar-los unes paraules perquè quedin ja gravades pels segles dels segles, i així si un dia us baralleu, us poseu aquest àudio i tots contents, saps?
1: Clar que sí.
0: Endavant.
1: Doncs mira, jo els dic que me'ls estimo molt, que sou la millor família que em podia haver tocat i que tot això que he aconseguit sense ells no ho hagués aconseguit, que tot això és gràcies a ells i que me'ls estimo moltíssim.
0: Preciós, el que aconsegueix el Matina Codina i la ràdio, sí. Preciós, escolta'm, res, de part dels avis, els iaios, els tiets, els pares i també el teu amorcito, que endavant amb la graduació i que siguis molt feliç.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Un petonet, Elna.
1: Moltes
0: gràcies. Tenim gent maca que ens escolta des de Girona a les 10:22.

0: tant si és per llevar-te com si és per escalar una muntanya. El consell és el mateix. Posa't l'arnès. Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina, només a RAC 105.
1: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
2: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
5: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
6: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. Ocasión
11: Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita Control Horari.

0: Banda sonora pel Mundial 2026, que s'està disputant en aquests moments al Canadà, als Estats Units i Mèxic, i on estan passant moltes coses. La més important de les últimes hores és aquest debut de l'Argentina amb un Leo Messi, que sembla que vol abandonar la seva carrera per la porta gran, amb unes actuacions antològiques. Recordem que els tres gols que ha marcat l'Argentina contra Algèria els ha fet l'astre argentí, que s'ha convertit ja en el màxim golejador de la història dels Mundials. N'acumula 16 de gols, els mateixos que l'alemany Klose. Per tant, si marca un gol més, ja serà el golejador màxim de la història de tots els Mundials. Per cert, ell n'ha disputat ja 6. És increïble. Per cert, que avui hi ha més partits del Mundial, un dels quals és aquesta tarda, a 7:15, que enfronta Portugal contra la República Democràtica del Congo, un partit que narraré jo a RAC+1, si us voleu baixar l'aplicació. Una altra cosa que passa important avui, Marc Puga...
1: Ole, què?
0: És que...
1: No, jo estic molt contenta,
0: No, que s'estrena Toy Story 5. Ah.
2: Tens un amic en mi.
3: Vull veure aquestes mans en l'aire.
2: Tens un amic en mi.
1: Oh, yeah.
0: Diuen que serà una de les grans apostes cinematogràfiques d'aquest estiu, i tu dius que avui potser ja dirigiràs cap a una sala de cinema.
1: Avui potser hi vaig, aprofitant que és dimecres, és el dia de l'espectador, l'entrada és més barata i tinc aquest horari meravellós que em permeten al cinema d'hora, que és el que a mi m'agrada, avui intento anar a veure Toy Story 5.
0: Doncs fa 7 anys de l'última entrega de Toy Story, què passarà aquesta vegada i quines són les notícies vinculades a aquesta estrena?
1: Doncs mira, aquesta estrena que és una de les grans candidates a convertir-se en la pel·lícula de l'estiu, no? Amb tota la cara allà que més acaben els col·les, tothom anirà a veure Toy Story. Recupera els personatges més estimats de Pixar, el Woody, el Buzz Lightyear, la Jessie i la resta de joguines que tornen a tenir una aventura totalment actual. I per què dic actual? Perquè aquesta nova pel·lícula, les joguines, s'enfronten a un repte molt modern i molt actual, que és que els nens cada cop juguen menys amb les joguines tradicionals, i és veritat. Sí. Cada vegada els nens els veus menys amb els ninos, i els veus més amb les pantalles i les tabletes.
0: Tot el dia amb el mòbil.
1: I és per això que la trama de la pel·lícula, per això també ho vull veure, perquè jo crec que ens farà pensar molt també els adults, és una mica aquest conflicte entre joguines clàssiques versus tecnologia, i crec que ens farà pensar, quan la vegi reflexionaré d'aquesta pel·lícula, perquè jo crec que ploraré amb Toy Story 5.
0: De seguida que la vegis, ens l'expliques aquí al Matina Codina. Per cert, que Pixar s'ha gastat una morterada amb les participacions i cameos de diversos famosos,
1: Sí, sí, sí. Perquè tenim, per una banda, la Taylor Swift.
0: Sí.
1: Que clar, que la Taylor Swift participa amb la cançó original de la pel·lícula. Una cançó inspirada en el personatge de Jessie i s'ha convertit en una de les parts més comentades de la banda sonora, perquè clar que Taylor Swift participa a Toy Story. És un fet bastant històric també pels fans.
0: I és una cançó que sona a RAC 105, com una novetat.
1: I escoltarem també veus com la de Bad Bunny.
0: És un dels homes del moment. Què farà Bad Bunny a la pel·lícula?
1: Doncs posa la veu a un dels personatges, que és una de les joguines oblidades, que en aquest cas és com una pizza amb ulleres de sol, és la pizza, i Bad Bunny posarà la veu tant a la pel·lícula doblada com a l'original.
0: Doncs espero que se l'entengui el Bad Bunny quan faci el doblatge, perquè si posa la veu amb la mateixa eloqüència amb què canta les seves cançons, jo em perdré amb l'argument.
1: I els que veieu la versió doblada en castellà, també escoltareu una veu coneguda perquè participa com a un nan de jardí, el cantant Bizarrap.
0: Així també volen atraure el públic adolescent, no?
1: Entenc? Sí.
0: Bueno, doncs escolta'm, els cantants, que sembla que tenen un paper protagonista. Alguna cosa més sobre Toy Story 5 o no?
1: Res, que jo no sóc molt fan de la saga, però aquesta tinc ganes de veure-la.
0: Jo no sé, jo crec que em vaig quedar a la 3, jo.
1: Sí, bueno. No, jo també tinc una mica que acabar amb Toy Story, jo crec que he vist una si l'he acabat.
0: Es pot fer revisionat de totes les versions prèvies a les 5, llavors ja vas a veure les 5 al cinema.
1: Ah, exacte. Jo quan la vaig a veure ja us explicaré, que sabeu que jo aquí sempre us faig reviews de pel·lis, si la podeu anar a veure sense haver vist les anteriors o no.
0: Se viene maratón. 10:35 d'aquest dimecres. Parlàvem ara de Taylor Swift i la seva cançó I Knew It, I Knew You, que és la nova, però ara tirem d'un clàssic titulat We Are Never Ever Getting Back Together.

0: tremenda aquesta versió per celebrar els 40 anys de carrera del grup Sopa de Cabra, al Camins Somnis i Promeses, amb Mon DJ i la Su, a RAC 105, al Matina Codina, 4 minuts a 3 quarts 11. Escolta'm, un planillo per aquest estiu és...
1: Quin?
0: El Festival Clotilde. Ja és aquí un any més el Clotilde Fest, el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya. T'aproven els teus artistes preferits en un entorn únic i idíl·lic. El dijous 25 de juny, l'endemà de Sant Joan, a les 8 del vespre, vine amb nosaltres a la fresca, fer festa una cerveseta i gaudeix dels concerts de Max Navarro i de Naina. Ara escoltem la Naina i aquest és el Max. Home!
2: Que bo!
0: Cada any hi vaig al Clotilde Fest, és més, acostumo jo a presentar els concerts, i és un entorn meravellós, amb el mític Palau Robert, fans de RAC 105 i de tots els artistes, que t'acostem des d'aquí, gràcies al Carnet Jove, a la Generalitat de Catalunya i a RAC 105. No us ho perdeu. Si voleu venir, heu d'entrar a rac105.cat, veureu la notícia del Clotilde Fest, cliqueu, ompliu el formulari, i aviat farem el sorteig amb tots els afortunats que podreu viure els concerts de Max Navarro, Naina al Clotilde Fest 2026.

0: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: RAC 105 Barcelona.
2: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
3: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
4: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
8: Escupi.
7: Avui en fem servir moltes més.
8: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
7: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
4: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
9: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
10: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre. Go!
0: Matina Codina.
11: Sobre el paro, sabíamos que sube, lo hemos visto, pero vamos a ver ahora el dato en detalle.
12: Correcto.
0: Matina Codina, de 6 a 11, només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Nosaltres sí que ens en recordem de tu, Nil Moliner. Cada dia posem alguna de les teves cançons, especialment del nou disc Nexo, Tu cuerpo en braille, o aquesta que es diu Me acuerdo de ti, fantàstica, èpica, meravellosa, sensible com ell. És que ell aboca tota la seva essència en les cançons que va traient. Espectacular, per anar arribant a les 11 del matí, estem fent una trucada d'espertol, Iago, que fa 50 anys.
1: Sí.
0: Iago, bon dia. Iago, sóc Ernest Codina, el de RAC 105, el del Matina Codina. Com estàs, bonic?
1: Bon dia, Ernest. Molt bé.
0: Per molts anys, tremendo.
1: Sé que em vas trucar ahir, sí. I no vaig agafar la truca.
0: Bueno, tranquil, que moltes ho fan, també, no agafen el telèfon.
2: No passa res.
0: Escolta, et truco de part de les teves, de les teves dones, de les dones de la teva vida, la Vane, la Maria i l'Arlet.
1: Sí, les meves tres dones.
0: Clar, escolta'm.
1: La meva dona i les meves filles.
0: Això comença a anar de debò ja 50 anys. Suposo que també, a mesura que van passant els anys, vas d'alguna manera valorant aquest llegat familiar que heu construït, no? O què?
1: Sí. No, la veritat és que molt bé, ho porto molt bé. Sí. I res, tu, molta felicitat i bueno, acompanyat d'una dona i d'unes nenes que no em mereixo.
0: Com és això de ser un home entre tres dones a casa?
1: Bueno, què t'haig de dir? Què t'haig de dir?
0: No, és que jo no ho sé.
1: Per això... tres contra un.
0: No, però també entenc que creixes amb una sensibilitat especial, no? Jo tinc aquesta sensació.
1: Sí.
0: A més a més...
1: Sí, no, al final...
0: Sí, digues.
1: No, digues. No.
0: Vale, no, això, que jo t'anava a dir que tu també els has transmès alguns, no només alguns coneixements, sinó alguns valors, algunes aficions també. Pot ser que tu siguis aficionat al motor o què?
1: Sí, sóc un boig del motor i de les motos, sobretot.
0: I pot ser que les teves dues filles també et fotin canya amb el tema de les motos?
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Explica't.
1: Els he inculcat ja des de ben petites el tema de les motos, i la gran des dels 3 que va en moto, i la petita que en farà 3 ara, perquè sí, sí. Tenim una de 11 i una que en farà 3.
0: Sí.
1: La petita també apunta maneres, o sigui que...
0: Bueno, això,
1: el llegat continua.
0: Això és molt bonic, eh? Jo trobo que... No, que segueixin una mica el rotllo del pare o de la mare, doncs és molt bonic. Doncs escolta'm, com deveu dir...
1: No, i sobretot, m'omple d'orgull poder compartir aquest esport amb les filles.
0: Exactament.
1: No es pot explicar en paraules.
0: La disciplina és el trial, no?
1: És el trial, correcte.
0: Que té un punt de... Té un cert risc. Jo quan veig els trialeros que pugeu per aquelles muntanyes o aquells elements, penso... quines ganes de prendre mal, també, però quin equilibri tan bèstia, eh?
1: Però jo crec que el trial és la base de la moto. Si aprens a anar amb moto trial, saps amb qualsevol moto.
0: No, i també, perdona, per mi és una gran metàfora de la vida, no? Que sempre t'has d'aguantar i has d'anar superant obstacles.
1: Sí, perquè la vida és això. O sigui, que cada dia t'aixeques dient, mira, avui serà un gran dia, i ja sempre passa alguna cosa que dius, però bueno, hem de mirar endavant i força.
0: Escolta, entenc que l'aniversari va ser ahir o abans d'ahir, pot ser?
1: Sí, ahir. I vam celebrar, vam fer una festa sorpresa a casa al vespre amb tota la família, érem 21, i bueno, quan vaig arribar a treballar, estaven tots allà, sorpresa, i bueno, la dona, la veritat és que s'ho va... treballar molt i s'ho va amagar, perquè no m'esperava res, la veritat.
0: Bueno, perquè et fas estimar i es nota per la ràdio que ets un tio ben parit. Doncs escolta'm, per 50 més, brindem pel Iago o què? Vinga, va,
2: brindem. I tant,
1: vinga.
0: Està davant un petonet de part del Matina Codina.
1: Moltes gràcies, Ernest.
0: I sobretot de part de la Vane, la Maria i l'Arlet. Cuideu-vos molt, família.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau. Si voleu encarregar una trucada despertador... Tenim un mail disponible 24/7 que és desperta@rac105.cat. 1 minut i 44 segons de publicitat.
2: Ai.
0: I tornem amb el Toni Clapés.
2: Ai.
0: I la nota del programa d'avui. A veure com ve.
3: Avui, a dia, el tomàquet en branca per només 1,59 al quilo. De debò, molt bé. Dia.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Aquest estiu, preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
6: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
7: Aquest estiu, la gran pregunta és...
8: híbrid o elèctric?
7: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
14: Verisure.
15: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
0: I un equip fantàstic que intentem despertar-vos cada matí amb la millor fórmula, no?, de bona música, entreteniment, informació, humor surrealista, no?, i bueno, hi ha dies que ho fem millor que altres, i la crítica i els comentaris sempre... els fa el Toni Clapés al final del programa. Per tant, quan vulguis, endavant, Toni, bon dia.
16: Arrenquem. Bon dia.
0: Estàs molt guapo avui.
2: Sí, molt. Sí, no t'ho volia dir, però...
0: sí, em, planta, caus, em caus molt bé, Toni, tio.
17: No, soy guy todo ahora. Ulla,
16: no, hòstia. No, cal, no, cal, no calen els gestos de piloteig.
0: No, busquem aquell mig punt.
2: No és piloteig.
16: Quan has fet una bona feina. Deixem que acabi la frase.
0: Oh!
16: Has fet una bona feina, no cal fer-li la pilota a qui ha de criticar el programa.
2: Mira que bé.
16: Començo, sí, de casa amb el dolent, amb el pitjor, sí. Més que res perquè crec que és molt lleig criticar ai. Algú que ai. El seu dia et va donar feina.
18: Ostres, ja sé com
16: és molt lleig mossegar la mà que durant molt temps t'ha estat donant el menjar i ui. Precisament en aquesta casa.
2: Hola!
16: Ostres. Dic una altra... casa. Sí, sí. En aquesta casa.
0: En aquesta casa.
16: On estàs tu assegut?
2: Hola, hola.
16: Bueno, no, perquè eren una...
17: Era la 15.
16: Era la 15.
17: Mm. Bueno, però...
2: Però la mateixa cadira.
17: Si no, no passa, una línia recta.
0: No us passa que ja l'heu oblidat, la 15, un moment? O sigui...
2: Sí. Mm. Ja no... Jo no sabia si era 15 o 12.
17: Fixa't.
16: Dit d'una altra manera, en aquesta vida s'ha de ser agraït. Uf, crec que és una cosa sí, magna que tothom ha de tenir.
0: És un valor fonamental.
16: Sí. I avui el Xavi Cazorla no ho ha estat.
2: Sí, Xavi.
17: Ui. Quina rata. No puc dir res.
16: Avui, Xatu, has destacat un error de qui va ser el teu jefe, el badollador, que ara està a una altra ràdio, i bueno, t'ha faltat temps per anar a buscar com s'equivocava i posar-ho en antena per fer una mica de befa.
17: I de mofa.
19: A mi cada matí m'agrada informar-me dels resultats del Mundial, dels partits que hi ha hagut a la matinada anterior, escoltant el Bon Dia i Bona Sort del Badó Lledó, perquè ja el Badó m'explica el resultat dels partits i em diverteixo interpretant el resultat que han fet.
20: Ai. Mentre el nostre estimat David està tocant el guió de dalt a baix, que suposo que està actualitzant ara els resultats del Mundial. A veure, anem a actualitzar marcadors. Costa de Marfil ha jugat contra Ecuador a la una de la matinada a l'estadi Filadèlfia. Han quedat 1-0 contra 1. A veure, ha quedat 1-0 a favor de Marfil.
2: 1-0 a favor de Marfil.
20: 1-0 a favor de Marfil. Què Marfil. Més? De fet, a l'estadi Monterrey, Guadalajara, on s'ha jugat l'equip de Suècia contra... David, treu-me el cursor, que no veig. Contra Túnez, que fa uns minuts que ha acabat el partit. Han quedat 5-1 a favor de Suècia, que ha marcat aquests dos gols que s'han marcat al final, al minut 84 i al minut 96. Mira, posa, saps què? Poses el resultat i ja està.
14: I a demà pel culo.
21: Ha dit 5-1 que ha marcat aquests dos gols.
19: Aquests dos gols que ha marcat al final.
16: I de quin tamany és el cursor? Que diu?
0: Perdona, però jo no crec que sigui una crítica, és, directament és humor.
21: Sí, és una secció que si estigués guionada i pensada faria molta gràcia.
0: Humor involuntari, però humor.
21: Sí, sí.
0: Una secció en què els...
16: Perdona, és un error d'una persona que clarament anava de cul i no sabia el que estava veient. I el senyor Cazorla, que ha estat discípul de...
21: Deixeble,
16: perdó.
21: Discípul. No, i discípul.
16: Del Badó, doncs, aprofitat per enriure-se'n d'aquest error. Sí, sí.
0: Vols retractar-te del document que has tirat aquí a RAC 105?
21: És tal qual ho ha explicat el Toni, no... Té raó, ho sento. Sí. O sigui, no només et fiques amb l'Ernest, que és el teu jefe actual, quan ell no hi és, sinó que també et fiques amb altres jefes que tampoc hi són.
19: Tampoc hi són.
21: Sempre quan no hi són davant. Sempre.
16: Jo no vull posar llenya al foc, però jo també vaig treballar amb el Badó. I mai hagués fet això.
21: Però no li pots ser la pilota, jefes, que ja no tens.
19: És veritat.
21: Sí.
19: Sí. Pilota retroactiu.
2: És igual,
19: sigui
2: jefe o no.
16: És veritat.
21: Estic el pilotador.
0: Bé, sí. Després del pitjor moment, intentem subratllar alguna cosa bonica, va. Plau, perquè també necessitem que ens regalin les orelles, hòstia.
16: Sí. Mira, el millor del programa avui ha estat l'Ernest.
0: Home!
16: I la seva velocitat a l'hora de buscar talls a l'ordinador de forma improvisada sobre temes que estan sonant en antena.
0: La veritat és que estic en forma.
16: Ara. S'ha de dir que l'Ernest no és
0: més enllà
16: només...
0: de les bones ereccions que ja vaig dir que tenia...
20: Sí.
21: No està de més recordar. Sí, sí. Està bé.
16: Per què ho dius mirant-me a mi? M'ha mirat i fas així.
2: Teniu un rotllo raro, vosaltres.
21: Vols tirar el patrocini de llet nostre?
16: No. Soc pilota, però no tanco.
2: No. No volem saber.
0: No, vull dir que és veritat que per la merda que dormo em van ràpid els dits.
21: Ah, quin susto.
0: Que rico.
2: Joder. Que rico.
16: Bueno, oblidaré això últim.
21: Això resta, no, Toni?
16: Volia dir que l'Ernest no només és un presentador, sinó que, a més, està a la taula de so posant sintonies com ara mateix, les cançons, llançant publicitat, sí, etc. I avui...
0: Aquest efecte.
21: I vaya rabo que té.
0: Exacte. Què vols, una vaca, té?
20: Posa'm un parell.
0: Un parell, dues. Mira.
16: Aquesta la deus tenir bastant a mà, perquè la poses cada dia, xato.
0: Sí. Sí, sí.
16: Bueno, avui, bromes a banda, has posat molt bé els talls de veu que tenien relació amb el tema que s'estava tocant i que ningú t'havia demanat, de forma encertada, així que completament fora de guió ho has fet bé.
0: Proactivitat, que és un valor que intento transmetre amb més o menys èxit a tots vosaltres.
21: Sí, senyor, res.
2: Gràcies.
0: Sou molt bons. Que hi estem, Toni, quina no tens cardes avui?
16: Doncs mira, per un programa amb un presentador ràpid que il·lustra molt bé tot el que està passant en antena.
21: Però
16: també un programa que se n'en fot dels errors dels demés companys de professió.
21: La gent que ho està passant malament.
16: I expresentadors d'aquesta casa. La nota del Matina Codina d'avui és...
2: Ai.
16: Un 3.
0: És de la merda.
2: No ho has fet tan bé, Ernest.
21: Joder.
2: No ho has fet tan bé, Ernest.
0: No, hòstia, semblava que anava tot bé i al final no.
16: Bueno, tampoc el que m'insultis. Si vés a la merda, no.
0: Ho he dit a l'univers. Bé, és una lliçó de vida, a vegades, quan sembla que tot ha d'anar bé, al final...
21: Sí, al final, a la merda.
0: Una hòstia a patir. Estic posant El verano ya llegó.
21: Són de resta.
2: Mira, què són? M'encanta.
20: Cançó boomer.
0: És que falten 4 dies per entrar a l'estiu.
21: Se viene.
2: Se viene.
0: El dia... No, falta... O sigui, amb el de demà només faltaran 27 programes ja per marxar de vacances, però encara n'hem de fer 27, així que ens emplacem a demà, companys.
20: Sí, senyor!
0: I serà juernes, ja.
2: Ostres!
0: Gràcies, Xavi Cazorla.
20: Puja-la.
0: Marc Puga.
2: A tu!
0: Gràcies, Sergi Ferrer.
20: A tu.
0: Gràcies, Anna Aldillo.
20: A vosaltres.
0: També el nostre estudiant en pràctiques, que és l'Arnau Marco. Sí. A l'Arnau Molet, al Xavi Pardo, a la Mònica Usar i a l'Albert Pedrol, també moltes gràcies. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Demà a les 6 i tornem. Felicitats pel programa. Adéu-siau.
21: Adéu.
0: Messi, adéu, Messi.
22: Muchas gracias. Que tengan un día feliz. Y bueno, muy contento por todo lo que conseguimos. Joder. Y a seguir en el Mundial y bueno, ahora dispuesto a responder a las preguntas de que me quieran hacer todos los medios de comunicación ahora mismo. Muchas gracias.
1: RAC 105.

0: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
1: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
0: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
1: Això no és només un festival, és una vida magnífica.
2: Ja

0: Ai, sí, van passant els dies, va passant la vida i nosaltres que mantenim aquell somriure tonto als ulls, gràcies a poder fer ràdio i estar al teu costat, clar que sí, home.
1: Tots els dies
0: veus?
1: Que vindran.
0: Diumenge sense drama dels Catarres.
2: La teva música amb Arnau Mulet.
0: Arrencant aquesta nova hora després del Matina Codina, com sempre, és un plaer, és un honor i, com diu en Codina, una responsabilitat posar-me davant d'aquest micro per compartir amb tu aquesta estona de ràdio. Fins a les dues, eh? Atenció, perquè tenim èxits d'ara, èxits d'abans i èxits de sempre, com aquest, mira.
3: The sun goes down,
0: ai, mare meva. Brutal, no?

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: 5, 6, 7, 8. Valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis.

0: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
2: Verisure.

Doncs aquests tenim el Ginestà, els germans Serra Solses, que sempre ens han proporcionat grandíssimes cançons, i aquesta és una d'elles, sens dubte. Es diu Tot el que ens queda, cançó per cantar a ple pulmó, no?, una mica. Que bons que són, tu. Tot el que ens queda. RAC 105. A veure, avui és el gran dia, s'avança l'estrena, la cartellera d'estrenes del divendres, perquè avui s'estrena la pel·li de la qual la banda sonora és la de Taylor Swift.

0: A vegades quan sonen aquestes cançons te n'adones, doncs que, a veure, Rec 105 és que hi ha sigut sempre, no? Perquè quan sonaven aquestes també hi érem. I això porta el segell d'aquesta casa per tot arreu. Natasha Bedingfield amb el seu Unwritten. A veure, us explicaré un tros de notícia que, tot i que segur que ja la sabeu, la coneixeu. L'assegurança de cotxe de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya, així de clar, eh? Una de les més ben valorades, i si a més t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament. Truca'ls, va. 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe.
1: Piripiripiriu.
2: Rec 105. La teva música.
0: I el que entra directe com un tro és Miqui Núñez, amb aquesta que és la seva nova proposta directament des de Terrassa, música a Ska. Quins ho havia de dir, eh? Un altre cop, es diu.

0: REC 105 Barcelona. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
1: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
3: Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a carhouse.es o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus, concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.
4: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
5: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a Gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: Per trobar bona música...
8: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
9: Tíxelo, Carti.
10: Mi penya del RAC 105.
11: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
12: Família de RAC 105.
13: Som els Catarres.
14: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
15: Som els Tiets.
16: Sóc el Migui Núñez.
17: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
18: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
19: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
20: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
21: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
22: No, no cal creuar mig món.
23: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
24: Un petó i una abraçada, família.
25: Un petonet de part de tots cinc.
26: Això és RAC 105.
27: Un besinho.
28: A RAC 105.
29: Merci, besito.
30: RAC 105.
3: Sempre apostant per la música en català.

0: És la sempre fantàstica i meravellosa Rosalía amb el seu Relíquia. A veure, feina acabada i el clàssic. Pots acabar això abans de marxar? Ho acabes, però sense hores extra. Això no és el que vas signar, eh? Hi ha una paraula que sí que està al teu contracte. No, N-O. No a les hores que no et paguen, no al que no et correspon. Perquè amb Legalitas dic que no és molt fàcil. Legalitas, no et conformis. 900-100-609. 900-100-609.
1: Rec 105. La teva música.

0: Déu-n'hi-do, eh? Una cançó que s'enganxa. Hi ha la veu de Leire Martínez, ex-cantant de l'Oreja de Van Gogh. Aquí cantant en català, que escolta'm, ho fa la mar de bé al costat de Buhos, una de les formacions més importants de casa nostra, evidentment.
1: Rex 105. La teva música.
0: Va, que arribem a les 12 amb Meghan Trainor.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
9: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
10: Verisure. A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
11: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
12: Carglass canvia. Carglass repara.
13: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
14: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
15: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
16: Peugeot.
17: Matina Codina Best Moment.
18: Patética imagen de los nuestros. Y es que esto no es la selección. Lo de ayer era el Barça.
19: La
18: selección completamente hipotecada por el Barça. Como así, Gavi, Ferran.
20: ¿Qué tanta tensión?
18: Bueno, el único de la defensa que no era del Barça se llama encima Laporte. A mí Yamal no hizo nada en toda la primera parte.
21: Hombre, pero si, si no la vas a jugar, si va...
22: que te rajo.
21: ¿Qué?
18: Y Olmo, más de lo mismo.
21: Que tampoco va a jugar la primera parte.
18: La única nota positiva, nuestro mejor jugador. El lateral izquierdo.
21: Sí, Oma.
18: Marco Curella.
21: Sí, Oma.
18: Del Real Madrid.
17: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: RAC 105.

0: És la meravellosa Madonna al costat de Sabrina Carpenter, qui ens havia d'anar a dir que col·laboraria. Doncs mira, aquí la tenim, eh? La col·laboració es diu Bring Your Love i és, doncs, podríem dir, el passat i present de la música pop junts. Jo crec que sí, no? Que seria una bona definició, què?
1: La teva música
2: amb Bernal Mulet.
0: Tot i que dir passat a Madonna em sembla excessiu, perquè ella també és present i probablement també sigui futur. En fi, arrenquem nova hora, va. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. Aquí estem acompanyant-te, com sempre, amb els grans èxits de la música de tots els temps. De seguida Bruno Mars o Lady Gaga, però abans, Figa Flowers, que van oferir un concert espectacular al Cabró Rock. T'espero.

0: de teva música.
1: RAC 105.
2: Futur. Temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
3: Soc en Jarek, de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, en arreglar-li el parabrisa al Juan en només 30 minuts i ajudar-lo amb els papers de l'assegurança, li hem arreglat els problemes d'agenda.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
7: Alexa, posa RAC 105.
8: RAC 105.
9: Google, posa RAC 105.
7: Siri, posa RAC 105.

0: l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana, amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons, per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
2: Què?
3: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
2: Sense pagar?
3: Bé, ara no, el començarà a pagar després.
2: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
4: Citroën.
2: Finançant amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.

0: Aquí la tenim, Aitana, amb aquesta gira que ja ha començat i que també passarà per Barcelona, també passarà per Madrid, després ja farà el salt a l'altra banda de l'Atlàntic, sí? I allà també farà uns quants concerts. En fi, una superestrella cap a peus, clar que sí! Catalana, eh?
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: Internacional. Ara anem a per un dels DJs que és un dels propulsors del Tropical House. Estem parlant de Kygo i el seu Firestone.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Job Dead, així es diu aquesta grandíssima proposta d'Olivia Rodrigo, una cançó que forma part del seu darrer disc, que ja ha publicat, i que la crítica es desfan elogis, com diuen, eh? Disc que, per altra banda, té un nom el qual no sóc capaç de reproduir ara mateix, perquè és llarguíssim i no el recordo al 100%. Tot i així és boníssim, eh? A veure, fem una breu pausa per recordar-te que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya. Vaja, que és el podi de les assegurances. I això no s'oblida fàcilment, eh? Truca'ls, va, 917-700-700 o entra a liniadirecta.com, 917-700-700 o liniadirecta.com. El valor de ser directe. Pau, pau.
1: La teva música.
0: Pràcticament 2:15 d'aquest 17 de juny. Fa calor i brilla el sol, almenys aquí a la ciutat de Barcelona. És un bon dia per treure el cap pel sostre solar del cotxe, no? Com ens indica que fem Nicky Yor.

0: REC 105 Barcelona. Com cada any, i amb més il·lusió que mai, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Encarrega-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
2: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
3: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Rosé, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
4: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
0: Això només passa
5: ja tardes.
6: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
7: Home!
6: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
7: Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Però és a finals dels 90, ja, cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo aquest David Lyme, no? És quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això.
0: Ja tardes.
8: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
8: Amb l'Enric Font.

És Florida amb Robin Thicke i amb aquesta cançó que es diu I Don't Like It, I Love It, la cançó del xiulet, la cançó del bon rotllo, la cançó de l'energia positiva, que escolta, en un dia com avui, un dimecres tontíssim, amb aquesta calor, amb aquest sol, es posa la mar de bé, no? Què? A més que és que no t'estem proposant res estrany, eh? T'estem proposant una cançó consolidadíssima, una cançó que tothom sap i que jo crec que l'estava cantant tots. De fet, jo aquí a l'estudi l'estava cantant ara mateix com si no hi hagués demà. Ara, saps quina cantaré fort? La de Calvin Harris que arriba ara. Mira, mira.

Doncs aquesta és Taylor Swift, acabant d'ultimar ja els detalls per la seva boda, pel seu casament, que apunta que serà, en fi, amb un casament amb el qual molts de nosaltres no veurem a la vida. En fi, va, camí de la una del migdia, i atenció, perquè ara ens arriba una banda, una formació, són germans, estan fent una gira, gira tot igual però diferent. Passaran d'aquí poc per Olesa, per Valls, per Sant Cugat, per Castelló d'Empúries i per molts llocs més, desplegant el seu nou treball, Ginestar, perdre el cap.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
4: Què?
3: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
4: Sense pagar?
3: Sí, ara no, el començarà a pagar després.
4: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
5: Citroën.
6: Finançant amb Estelantis Financial Services. Consulta citroen.es.
7: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
8: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
9: Verisure. Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
10: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
11: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
10: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
11: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro.
12: Estàs fet d'aigua, quasi trames capes.
11: I Naina.
10: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rec105.cat.
11: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
13: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
10: Rec105, la teva música a peu de carrer.
11: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
10: Rec105.

0: La Rosalía al Madison Square Garden va tocar ahir a la nit, va fer un concert espectacular amb molt bons moments i aquesta va ser una de les cançons evidentment destacades. El seu Lux Tour que segueix arrasant.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: I aquí estem arrencant a veure. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. RAC 105, no et fallem mai, eh? 24-7 de grans èxits. De seguida passarà per aquí Milky amb David Guetta o Roser amb Bruno Mars. Però abans, La Queixa, amb aquesta que va ser una de les primeres cançons que la va catapultar a nivell internacional. Es diu Die Young. Benvinguts. Benvinguts.

0: Solo música.
1: RAC 105.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: Valorado.
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
5: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a Ingut.es.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
9: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.

0: És la cançó oficial del Mundial de Futbol, és Shakira, amb Burna Boy, amb aquesta que es diu Die Die. Per cert, el primer dia que va començar, o sigui, el primer dia del Mundial, van fer l'actuació i van començar a veure moltíssimes persones que van dir que no era Shakira la que actuava. Una cosa molt estranya, en fi. Va, atenció, perquè ja tenim aquí el Clotilde Fer, sí senyor. El cicle de concerts a l'estiu a Barcelona, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic. El proper dijous, dia 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert per viure els concerts de Max Navarro i també de Naina, mira-la. Si vols venir, entra ara mateix a RAC105.cat, omple el formulari que trobaràs i a veure si estàs de sort i t'emportes doncs, aquestes entrades. Per venir el 25 de juny a les 8 del vespre al Clotilde Fest, al Palau Robert, amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: RAC105, la teva música.

Aquesta és la col·laboració entre Joan Dausà i Mama Duixà. I jo crec que no exagero quan dic que serà, si no la cançó de l'estiu, una de les cançons que més sonarà aquest estiu 2026 en català, eh? Es diu Papi, posa-la al disc. I per què t'ho dic això? Doncs perquè una de les primeres vegades que la cantava va ser el Cabró Rock i va ser una reacció brutal de la gent que la va cantar del principi al final. De fet, d'això en parlava en Joan Dausà aquest matí al Matina Codina. Si vols veure-ho, hem penjat un vídeo al nostre Instagram amb la Marc Puga fent-li preguntes sobre, doncs, aquesta nova cançó, la nova gira i tot plegat. I l'experiència que va viure també, evidentment, el Cabró Rock. @RAC105 a Instagram, a TikTok, a X, a tot arreu estem. Per tant, segueix-nos, va. Ara, Carly Rae Jepsen.

0: REC 105 Barcelona. Com cada any, i amb més il·lusió que mai, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Encarrega-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
2: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
3: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
2: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
3: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
4: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
5: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: Això només passa.
7: Ja tardes.
8: Hola, Enric. Hola. Una cançó que em transporta a la infància. És molt cutre, eh?
9: Ai.
8: Però és la cançó dels Barrufets. Ostres. Va, posa-la. Gràcies. Ai, a veure si te tenen gots al programa.
9: Ai, adéu. Clar, no, aquesta és la que canten els Barrufets. La de la sèrie era aquesta.
10: L'altra banda del món és on viuen contents els Barrufets.
9: A mi també transporta la infància, això. Jo és que confesso que a casa meva teníem un vídeo en VHS. Clar, a tu et queda lluny, Helena? Clar, clar.
11: Ja.
9: Doncs teníem un VHS i gravaven, els seus pares en gravaven els Barrufets que donaven a TV3. I clar, jo els veia en bucle, que és el que ens fa... Bé, a les criatures ens passa això, jo encara ho soc. Doncs que ens agraden les coses en repetició, en bucle, que ja et saps els diàlegs i tot. I ja t'avances a el que passarà. Mira, el Gargamel!
6: Ja tardes.
12: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
6: a RAC 105.
12: Amb l'Enric Font.

0: A veure, és aquella cançó que li pots dedicar a la persona que no t'entens, que per molt que ho intentis, doncs no, quan dius calent, ell o ella vol fred, quan tu dius blanc, ell vol dir negre, en fi, saps aquestes coses de que tu vols anar a la platja, ella a la muntanya. Bueno, aquesta gent que no t'acabes d'entendre, doncs mira, Katy Perry li va dedicar una cançó, i es diu Hot and Cold. Pràcticament 2:45 del migdia i aquí estem a RAC 105.
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: De seguida, Vivi Rexha amb Faithless. Però abans, Billie Eilish.

0: L'hem ballat milers de vegades, aquesta cançó d'aquest Ryan, que es diu Dos on Chanté. I és una cançó que pots escoltar tranquil·lament al ritme de la nit de l'Héctor Huguet, ja ho saps. Divendres i dissabte, a partir de les 9 del vespre, aquí a RAC 105, tens una cita. Si t'agrada la música dance, remember les cançons aquelles que hem ballat tantes vegades i que no ens en cansem, tu. Ai, sí, és que es feia bona música, eh? Ara també se'n fa, s'ha de dir.
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: I sobretot en català. Naina i la Fúmiga ens han presentat aquesta meravella que es diu No sé ballar.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
4: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
3: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
5: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
6: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
8: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
9: Verisure.
10: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
11: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
10: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
11: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. I Naina.
10: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
11: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
10: RAC105, la teva música a peu de carrer.
11: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
10: Això només passa al Ja Tardes.
12: Mira, hola!
13: Enric Font i companyia.
12: Hola.
13: Tomàs, Torroella de Montgrí.
12: Hola, Tomàs.
13: Hòstia, a mi... El que em fa sentir nen, o em sento nen, és quan ens trobem amb els amics.
12: Ai.
13: Quan ens trobem amb els amics, amics de fa 40, 45 anys, doncs encara ens diem nen.
12: Oh.
13: Per això ens sentim nens. Vinga, va, gas.
12: Gas, gas.
13: Maco el programa que esteu fent avui.
12: Ai, gràcies. Sí, que us veieu, us saludeu allà. Què passa, nen?
14: Què passa, nen?
12: Sí, exacte. Com el nen de Castefa. Que, per cert, van fer una cançó de Què passa, nen? Oida, aquesta. Què passa, nen? És tota l'estona així, Què passa, nen? Que dius, cansa? Però, bueno, una mica com el personatge, no? Que també cansava una mica. Què passa, nen? Ai, mare meva.
10: Ja tardes.
11: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
10: A RAC 105.
11: Amb l'Enric Font.
10: RAC 105.

0: Aquesta cançó de Tame Impala s'ha convertit en una de les més importants, especialment al territori europeu, eh? Jenny de Blackpink els acompanya en aquesta nova versió del Dràcula a les 2:03. Ja és dimecres 17 de juny. La teva
1: música amb Albert Buscarón.
0: Hola, hola. Benvinguts un dia més. Seguim fent-te costat des de RAC 105, acompanyant-te amb la teva música, el millor dels millors. I amb números 1, que ho van ser als anys 70, però coses de la vida tornen a ser actualitat unes quantes dècades després. Què se n'ha fet el DJ australià Cyril? Perquè va tenir una irrupció importantíssima al panorama dance, amb un parell de versions, una la de The Sound of Silence, l'altra aquesta, però l'hem perdut la pista. Investigarem a veure què està fent en aquests moments. Aquí el tens amb Stumbling In. Bona tarda.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
1: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
4: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
5: Una experiència autèntica per a tota la família.
4: El 21 de juny a l'Aldea, vine a descobrir la plantada de l'arròs, tradició i paisatge en estat pur.
5: Us hi esperem.
4: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
5: Terres de l'Ebre.
4: Reserva de la biosfera.
5: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
6: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna
7: al Clotilde Fest 2026.
8: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
6: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
8: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. I Naina.
6: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rec105.cat.
8: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
6: Rec105, la teva música a peu de carrer.
8: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
0: La teva música.

Mentre donem pas a una de les cançons que ha fet encara més gran la carrera de David Guetta. Jo diria que a partir d'aquesta va ser quan se'n va començar a posar el seu nom sobre la taula i se'n parlava molt i molt. Amb la veu de Kelly Rowland, aquest és el gran hit When Love Takes Over.

Doncs vinga, buena suerte. Això és el que ens desitja Aitana. Una altra de les cançons d'aquest Quarto Azul que està passejant de gira a tot arreu. Arribarà fins i tot a Nova York. Més endavant. És aquesta que es diu Conexión Psíquica. I ara regalem el nostre ram de flowers musicals. Una de les veus amb més personalitat del panorama internacional. La de Miley Cyrus. We were good.

0: REC 105 Barcelona.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
3: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
2: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
3: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
4: Matina Codina Best Moments.
5: Un senyor que ens ensenyarà a fer sumes,
6: sí,
5: però fent servir números romans.
6: Ostres, i, por, i, i, i. I, i, por, i, i, if. I, i, por, i, i, i, mi. I, i, por, if, mi. I, i, por, uf, ex. I, i, por, mi, xi. I, i, por, mi, i, xi, xi. I, i, por, mi, i, i, i, por, x, que és mi.
7: Està molt bé, m'ha fet molta gràcia.
5: Està clar o no? Són les taules de multiplicar. No,
6: perdó.
7: És un miracle que no li hagi agafat un ictus.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

És intèrpret, és compositora, també balla als seus espectacles, ha provat sort en el món del cinema. Una mica de tot i amb èxit tot allò que es proposa. Don Sarnau és una de les seves cançons més representatives. I abans d'escoltar l'energia de Doctor Prats, deixa'm passar pel gran hit de Chapel Roan. És hora de Good Luck Baby.

Aquesta és la seva versió del Like a Prayer, original de Madonna. Ens posa to, eh? Buah. Sempre que sona aquesta cançó acabem despentinats. També en el meu cas, que no tinc pèl. Fixa't com és el tema. 8 minuts i les 3 de la tarda. I des de l'actualitat també ens arriba el més nou de l'Alfred García, que s'atreveix amb estils, jo diria que fins ara inèdits, al món de la música feta en català. Aviam què et sembla aquest Vine'm a buscar. Vine'm a buscar.

0: Camins que hem de fer sols. Quin toc li ha posat la Sua a aquesta cançó?
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: Sopa de cabra, Mont DJ, fent-nos cantar de nou aquesta cançó que ja ha fet 25 anys. I així de ràpid passa el temps, de la mateixa manera que si mirem el rellotge ara mateix, les 3 i 4 minuts, segueix avançant aquest dimecres al ritme de la teva música RAC 105. Ara amb una cançó que, aviso, és altament addictiva. Un dels clàssics de Pitbull, que arriba a Barcelona al novembre. Té concert al Sant Jordi pràcticament en tot venut. Fireball.
3: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: teva música.
1: RAC 105. Futur. Temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
2: La música de Xinova no s'escolta. Es viu com si fos la banda sonora que posa èpica a les nostres vides. La veu inconfusible de Gabriel de la Rosa i l'emoció desbordant de la banda aterren al Bars Festival per sacsejar el poble espanyol.
3: Una nit on cada vers es fa gegant i cada nota busca l'infinit. El 16 de juliol, deixa't travessar pel directe més vulnerable de la temporada.
2: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
4: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
5: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.

aquí arriscant, també arriscat musicalment, no només a la lletra, mesclant aquí ranxeres amb boleros Bruno Mars, més llatí que mai i més romàntic que mai, que és com es diu aquest últim àlbum. Seguim, ara una mica d'electrònica, aquests són Disturbed.

costat de la Leire, una de les persones de les que més s'han parlat els últims mesos. Acabes d'escoltar la seva nova cançó, No hi ha pla B. Aquí sí, aquí sí, tenim pla B, C i les que calguin. Cançons de tots els estils, per tots els gustos. Anem tocant tots els pals, perquè aquesta és la varietat que t'agrada. Aquesta és la teva música, la de RAC 105. Ara mateix, amb Floraida, són el seu número 1, Club Can Handle Me.

0: 105 Barcelona.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
3: El cotxe. Estimaràs les retencions.
4: Mira que bé! De nou obres!
5: Al carrer, caminaràs fent saltirons.
6: La, la, la, la, la, la, la, la...
7: Mira per on vas, idiot!
3: A la cuina, et convertiràs en l'Arguiñano.
8: No hay nada mejor que cocinar con música.
5: Al gimnàs, aixecaràs més pes.
9: La teva música!
3: A la feina, et semblarà estar de vacances.
10: Perdoni, podria cobrar-me?
5: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
11: Ahora cada...
3: Allà on siguis.
5: Passis el que facis.
12: Millora els teus dies amb RAC 105.
13: Hey, què passa?
14: RAC 105. This is hip music.
5: Som els Catarres.
15: I'm Lizzo.
5: Som la teva música.

Doncs amb les piles carregades, Higher Power de Coldplay ha inaugurat uns minuts una mica rockers a RAC 105, que no és l'estil que més predomina actualment l'actualitat musical, però Damiano David també s'hi dedica i la mar de bé. Aquesta, però, amb un toc disco, es diu Talk to Me.

0: és l'Ivan Erzo, que després d'haver triomfat durant un parell de temporades amb Et Prometo, comença a avançar-nos més material d'un àlbum que arribarà en algun moment, esperem que sigui abans del que havia aquest 2026. Des de lluny és la seva nova cançó. Busquem ja a les 4 de la tarda, segueix imparable aquest dimecres, a cop d'èxit a Rec 105, com sempre, ara amb aquest 100% karaoke. Ja veuràs, ja. T'hi has trobat en aquesta situació? Mon Amour, GTM. Agafar el micro i cantar-te de pe a pa el Mon Amour d'Aitana i Zoilo.
1: Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad.

0: una de les cançons més populars del moment i ho seguirà sent fins al 17 de juliol quan finalitzi el Mundial de Futbol. És la seva banda sonora, de fet.
1: Amb Albert Buscarón.
0: Shakira, amb el Jai Jai, i mentre prepara el seu aterratge en aquesta residència a Madrid entre els mesos de setembre i octubre, i encara pots trobar alguna entradeta especialment per les dues últimes dates a Ticketmaster.es. Shakira s'acosta. A veure, ja comencem una hora més amunt.

0: Escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el So Rack 105.

0: teva música.
1: RAC 105. Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
1: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
2: En España.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
6: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
5: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
6: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
5: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
6: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
5: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
6: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

Aquest és l'Alfred García amb una cançó que va enamorar tot un país. Els teus ulls segurament és una de les que ha fet un punt d'inflexió important en la seva trajectòria. 4 i 20 minuts, arriba una de les veus més importants del món en aquests moments, que acaba d'editar, a més, el seu tercer àlbum. Es tracta d'Olivia Rodrigo. Estem enganxats al Drop Dead.

Aquesta és Jennifer López, que torna a estar de moda. Ha fet cançó amb David Guetta, publica un altre aquest divendres amb un altre DJ, i Alok, bé, ens agrada. I aquest On the Floor, que és un dels seus hits més sonats. Ai, moltes ganes de setmana vinent, perquè passa moltes coses. Tenim Revetlla de Sant Joan i l'endemà, que encara tindrem el cos amb ganes de festa, arriba el Clotilde Fest de RAC 105. Dijous 25 a les 8 del vespre al Jardí del Palau Robert, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els seus artistes preferits, els concerts de Max Navarro i la Naina. Encara ets a temps d'aconseguir les seves invitacions, només has d'entrar a rac105.cat, allà tens un formulari que has d'omplir i amb una mica de sort allà ens veiem. Recorda que és dijous de la setmana vinent, 25 a les 8 del vespre, també amb la col·laboració d'Estrella Damm. El Clotilde Fest a terra un any més, de la mà de rac105, Naina i Max Navarro, que ens presentarà cançons noves com aquest inigualable. Ets tu.

0: nova cançó de Madonna amb Sabrina Carpenter. Es diu Bring Your Love. Nosaltres encantats de la vida de que la gran diva del pop torni a fer un àlbum dedicat a la música de ball. I tant que sí.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Doncs aquí seguim parlant de divas. Mira, n'arriba una altra que té unes quantes cançons ja al seu currículum. Dua Lipa.

Aquesta és Lola Young, l'hauríem d'haver vist aquest any al Primavera Sound, no va poder ser, però nosaltres sempre tindrem els braços oberts per ella, i tant que sí, t'esperem, Lola, quan vulguis. Només 7 i les 5, de seguida les ja tardes del dimecres, i et deixo amb una d'aquelles cançons que van marcar una època, i tant. He fet dues èpoques, perquè aquest és el remix del 2008. Del clàssic Infinity de Guru Josh. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Matina Codina Best Moments.
1: L'Argentina i Algèria.
2: Sí. Els de Leo Messi, que intentaran en aquest Mundial guanyant alguna cosa que no sigui tenir una inflació del 900% en una fase de grups on esperem que no mori ningú perquè els d'Escaloni serien totalment incapaços de completar un minut de silenci. L'aficionat, mentrestant, es pregunta: és Algèria o és Argèlia? A ningú li importa, només importa el futbol.
1: Gana Panamà.
2: Gana Panamà? Gana Panamà? No feu spoiler.
1: Estats Units a Austràlia.
2: Com enfrontar-se a un país gegant ple d'animals salvatges, fundat per delinqüents i amb gent que sap que posar un peu fora de casa és sinònim de mort segura? Es pregunten els australians, sabent que avui s'enfronten a l'Sporting de Fentanilo. Què podem esperar d'una gent que al futbol li diuen soccer, perquè futbol és com li diuen a un esport que juga amb les mans?
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
3: Aquestes són les novetats de RAC 105.
4: Incorporem dues novetats catalanes. La cançó que completa el nou àlbum de Joan Dausà, Papi, posa-la al disc.

0: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
1: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
0: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
1: Això no és només un festival, és una vida magnífica.
2: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
3: Aquí comença Ja tardes, l'Afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
4: Ric per no plorar.
5: Ja comença a fer-se...

0: Com mola, eh?
1: Els dies que vindran.
0: És la proposta dels Catarres.
1: Diumenge, sense drama, sense tonteria, sense res, home. Així hem volgut començar, doncs, nova hora i nova edició d'aquest programa, el Ja Tardes, aquí a tope. Home! Dimecres! Escolta'm. A tope, eh?
2: Hola, bebé.
1: Sí, hola. Va, quatre horetes de bon rotllo, bona música, fins a les 9 aquí. Ria-la una mica, eh? Ja tarda, eh? Va, que tenim un munt de coses. A més, també regalars. Bueno, oi, oi, oi. Va, una soneta, encetem tema del dia. Avui ben curiós, ja veuràs. I ben nostàlgic, també, eh? Que últimament aboquem massa la nostàlgia, però... Ja veuràs. A més, amb un megapremi, perquè tota la setmana tenim premis així xulos, xulos.
3: Ole!
1: Sí, ole. Si que estigues atent, en una soneta t'ho explico. També, què més tenim? Cançó efemèrida, coses que van passar un 17 de juny com el d'avui. Què més, què més? Home, batalla de cançons, roast musical. Patirem, ja veuràs. A més, versió del dia, els teus comentaris... Bueno. De moment, agafa el telèfon, obre el WhatsApp i envia'm un àudio.
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
1: Exacte. Va, explica'm coses, eh? Explica'm, per exemple, la calor que fa avui, perquè no és normal, ja, amb aquestes calors. Estem...
5: No puedo.
1: No puedo, exacte. És que és brutal, brutal. Va, de seguida encetem tema del dia. Ara, per això, anem a animar-te amb una proposta d'aquelles mítiques. Home! Una de les cançons, jo crec que més ballades de tots els temps. El so de Corona. Cançó mítica dels 90, amb aquest The Rhythm of the Night, eh? Se sonriu o que sonai?
6: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Va, foli.
4: Ja tardes.
7: Amb l'Enric Font.

0: El públic, l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tant.
4: Recinca nou a RAC 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.
6: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat.

0: Bieber de fa ja unes temporadetes, eh? S'ha tornat a posar de moda aquest Beauty and a Beat, una altra de les que pinten fort per ballar aquest estiu, eh? Sí? Fa uns 15 minuts que passen de les 5, aquí el Getarda sempre ben engrescat, ja ho saps.
1: Oli, sí. Buenas tardes.
0: Getardis. Dimecres. Va, anem a setar tema del dia. Perquè avui, mira, avui tornem directament a la infància. Sí, perquè s'estrena Toy Story 5. Una nova entrega d'una de les sagues d'animació més estimades de tots els temps. Una pel·lícula que ens recorda que hi ha personatges que ens han acompanyat durant tota la vida.
2: Hay un amigo en mí.
0: Alguns des de que eren petits, altres que encara avui continuen emocionant-nos, eh? I això ens ha fet pensar en una pregunta... una pregunta molt especial. Quina és la teva pel·lícula d'animació preferida? La que et va fer riure, la que et va fer plorar, perquè mira que hi ha algunes que són dramons, eh? Però dramons... La tela. Coco, per exemple. En fi, doncs això mateix volem saber, eh? Quina és la teva pel·lícula d'animació preferida i per què? Clar, és que pots dir tantes, però tantes? No sé, el Rei Lleó, allà. Aquesta seria de les meves, potser, o no sé, o Aladdin. Bueno, no cal que siguin de Disney, clar. Pot ser Shrek o alguna de Bola de Drac, no sé. Avui, pel·lícules d'animació, volem saber la teva preferida i per què t'agrada tant, ja saps, a través del WhatsApp.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I al tanto perquè avui... compta enrere per l'inici del Bars Festival al Poble Espanyol de Barcelona. Atenció perquè comença el proper 28 de juny. Això està aquí a la cantonada ja. Estarà des del 28 de juny fins al 24 de juliol i podràs gaudir d'actuacions brutals com la de Charlie Puth. Per exemple, també Maria Becerra, Good Save the Queen o Elvis Crespo. Els Gypsy Kings, Los Manolos, mare meva. Els M-Clan. Oh! Els Lax en Busto. I molts més. Al tanto, vols una entrada doble per un dels concerts del Bars Festival? Doncs envia'm un àudio a través del WhatsApp explicant-me quina és la teva pel·lícula d'animació preferida i per què, per què? La que t'hagi agradat més a la vida, a tots els temes. I no et perdis el Bars Festival, on gaudiràs de concerts íntims, una gran oferta gastronòmica i un entorn acollidor. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Tens tots els concerts i venda d'entrades a Bars, amb té, Bars.cat. Així que afanya't. Nosaltres et convidem a tu i qui vulguis al concert que et doni la gana. Eh? Que ens ho muntem, escolta. Doncs va, avui viatgem a la infància, o no tan infància, eh? Perquè potser a dia d'avui encara... Jo sóc consumidor de pel·lícules d'animació, eh? Sí. 608-71-71, de seguida, doncs, aquests comentaris al WhatsApp. I ara, al tanto, una cançó perfecta pel dia d'avui, eh? A més d'un he vist pel carrer així. És o és? Quina calor, Déu meu! De Rihanna.

0: teva música.
1: RAC 105. Aquest estiu, la gran pregunta és...
0: híbrid o elèctric?
1: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
2: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
3: Què?
2: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
3: Sense pagar?
2: Bé, ara no, el començarà a pagar després.
3: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
4: Citroën.
5: Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
8: Una experiència autèntica per a tota la família.
7: El 21 de juny a l'Aldea vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
8: Us hi esperem.
7: Més info a terresdelebre.travel/festa. Arròs.
8: Terres de l'Ebre.
7: Reserva de la biosfera.
8: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
9: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte. Podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara amb els

0: proposta de Damiano David, next summer. Sí, com el que arriba ja, eh? Sí, està a tocar, està a tocar. Començarem l'estiu ja mateix. Ai. Vinga, re, uns 3 minuts que passen de... No, en 3 minuts, perdona.
1: Oh,
0: sí. En 3 minuts. Em mereixo la tallot. En 3 minuts arribarem a 2:15. Tenim molts missatges, molts comentaris i moltes pel·lis d'animació d'aquestes que ens encanten, eh? Quina és la teva preferida sempre? Vinga.
2: 608-71-714.
0: Avui, mega premi. Pots anar a qualsevol dels concerts del Barts Festival al Poble Espanyol de Barcelona. T'hi convidem a tu i a qui vulguis. 608-71-714. Mira, hola.
3: Bueno, no et diré la meva preferida, però com me la van colar. El meu fill gran em diu, anem a veure un capítol de la Patrulla Canina, que normalment dura menys de 20 minuts.
0: Sí.
3: I em fot un capítol i dic, ostres, passen 20 minuts, passen 40, i dic, bueno, que sí que dura, això. I el tio em va fotre la peli de la Patrulla Canina, que no s'acaba mai. No és la meva preferida, però quasi. Al final em vaig enganxar, també. Vinga, una abraçada.
0: Està bé, eh? La Patrulla Peluda. No sabia que hi havia la peli, eh? Vull dir, però... Ai, els pares, ai. 608-71-741, mira més, hola.
4: Hola, som en Lluís i la Júlia, anant cap a Vallet.
0: Molt bé.
4: Fa molta calor avui.
0: Sí,
4: i la meva pel·lícula preferida és Els Mitchells contra les màquines. I la teva, Júlia?
5: La meva és Coco.
0: Oh, Coco.
5: Adéu.
0: Adéu,
6: adéu.
0: Home,
6: és un poc color.
0: No és el que he dit abans, eh? El que he dit abans, que Coco és una mica Dramón, eh? Una mica. Jo la vaig veure... Per sorpresa, no? En un AVE, anant cap a Madrid, que la van posar allà. Bueno, aguantant-me les llàgrimes. 608-71-714, a part anem a sols. Aviam més, hola.
7: Hola, la meva pel·li preferida és Nemo.
0: Nemo.
7: No, no sé dir per què, però és una pel·lícula que la miro una vegada i una altra, i és que no em cansaria mai de mirar-la. M'agrada moltíssim.
0: Ai, sí.

0: tarda. Aviam, va, més. No cal que siguin de Disney, mira, hola.
1: Bona tarda, Enric. Hola, doncs la meva pel·lícula d'animació preferida, et diria que és el cadàver, la nòvia cadàver, el cadàver de la nòvia, seria en català.
0: Sí.
1: Va ser de les primeres pel·lícules que vaig veure de Tim Burton. Em va encantar. I sempre m'acompanya.
0: Ah,
1: sí, ara tinc merchandising per un tubo d'aquesta pel·lícula.
0: Oh.
1: I sempre que puc, pues, me la poso per mirar-la.
0: Clar que sí.
1: Merci, felicitats pel programa.
0: Apa, adéu, adéu. Jo aquestes de Tim Burton, jo la que vaig veure és aquella, la del gos. Que no me'n recordo com es deia. Frankie Winnie, no sé. 608. És que jo pels noms... Sí. 608-7-7-4-1, de seguida més pel·lis d'animació i més intents per aconseguir aquestes mega entrades que tenim pel Barts Festival. Va, que arriba Eleni Foureira, anem a recuperar aquest fuego, que és una mica així, surts pel carrer i és fuego.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però...

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: A REC 105 ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
2: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
1: De 5 a 9
3: amb Enric Font. 608-71-7141.
4: Hola.
5: Digues.
6: A qui em busca?
4: Ah, no ho sé.
7: Ara m'he perdut.

0: i tal. Ja va engrescat. Bé, com nosaltres. Aquí tens el so de Bibi Rexha al costat dels Faithless, amb aquesta història mítica dels 90. Bé, agafant l'essència, de l'insomni amb aquest New Religion. Ai, tela. Vinga, pràcticament en 20 minuts arribarem a les 6 de la tarda.
1: Hola, Enric!
0: Hola, hola! Que per cert... Espera, para. Que encara no hem posat durant el dia d'avui l'himne que ens van fer del Getardes. No, no! Home! Molt estiuenc, no? Molt de bon rotllo! Va, molt bé! Tot per la rebella, Sant Joan, ja veuràs. De 5 en...

0: Sí, bum, bum. Ai, mare, com ens hem de veure. Bona història que ens van enviar, de bo, merci. L'anirem tirant tot l'estiu, eh? Va, recorda que en aquest programa, a part d'enviar missatges i explicar-me en aquest cas, avui, el tema del dia, què són aquestes cançons, bé, més que aquestes cançons, aquestes pel·lícules d'animació, la que t'ha agradat més a la vida, això per una banda, per l'altra tenim també una batalla de cançons.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Ara, ara. Round one, fight!
0: Pel tanto, perquè per fer aquest arròs musical avui, deixem les guitarres una estona de banda per donar protagonisme a un dels instruments més elegants, emocionants que existeixen. Perquè avui no sé si saps que és el Dia Internacional del Violí! Sí! Aquell instrument capaç de posar-te la pell de gallina en una banda sonora, o en un concert clàssic, o en un autèntic hit pop i rock, com és el cas d'avui. És que encara que a vegades no ens n'adonem, hi ha cançons que no serien el mateix sense aquell violí que apareix en el moment just. I avui enfrontem tres himnes on el violí és absolutament protagonista. I tu, com sempre, a través del WhatsApp, decideixes quina és la millor. I que va, prepara't, anem a repassar les tres opcions i anem a, evidentment, anem amb l'opció número 1.

0: probablement una de les entrades a violí més reconeixibles de la història de la música. El so dels The Verb, amb aquest Bittersweet Symphony. Oh, que bonic! Doncs si és la teva preferida, la pots votar ja mateix a través del WhatsApp amb un àudio, va. O potser prefereixes l'opció número 2. Cançó èpica que combina cordes, emoció i una melodia impossible d'oblidar. Els Coldplay amb aquest Viva la Vida, visca tu. Va, ja que fa dies que no ho dic.
1: Visca Marata.
0: Exacte. Doncs va. I anem amb l'última, opció número 3, que també porta violí, evidentment. Oita! Ben bé que és la demostració que el violí també es pot fer-te ballar en plena pista de ball. En el cas d'aquesta dels Clean Bandit, recuperant el seu Right to Be. I ara és el teu moment, ja saps.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Quina d'aquestes cançons aprofita millor la màgia del violí? O quina és la que més t'agrada? Recorda, opció número 1 amb els The Verb, amb el Bittersweet Symphony. Opció número 2 amb Coldplay, Viva la Vida. I l'opció número 3 amb els Clean Bandit i el seu Rate B. Va, cap al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte i sabrem quina guanya. Així que digues la teva. Vinga, vinga.
3: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte. Bé, nosaltres anem avançant, això sí, amb el so dels The Black Eyed Peas, recuperant ja un clàssicot que no podíem deixar estar avui. Where is the love, eh? Where is the love? Here, here.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
1: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
2: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
3: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
2: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
4: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
5: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
8: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
9: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
10: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
8: Menys Shazam i més RAC 105.
11: RAC 105.
12: Tardes.
13: Ràdio en estat pur.
12: Amb l'Enric Font.
13: A RAC 105.

0: El gran treball de Josh Powers, d'aquelles que ens engresquen a tope.
1: Yeah!
0: Sí. Like a Prayer, un bon tema mític de Madonna, l'original, clar. I que mira, ens venia a gust també avui per fer una mica de festa, eh? Com diríem per aquí. Sí. Avui pràcticament 7 minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Tenim molts missatges, molts comentaris i moltes pel·lis d'animació d'aquelles que ens agraden, o potser no tant.
1: Ai, Déu meu.
0: Ai, Déu meu. Va, recorda que tenim en joc aquestes entrades per qualsevol concert del Parts Festival al Poble Espanyol de Barcelona. Aviam què m'expliqueu. Si
2: 608-71-714.
0: Al tanto, mira, hola.
3: Doncs jo no m'atreviria a dir que és la meva pel·lícula preferida, però sí que la que he vist més vegades, m'agradi o no, suposo que igual que el, anem a dir, el 60% de pares d'aquest món, i és Rayo McQueen.
0: Oh!
3: El meu fill era un friki fan, se sabia el text, sabia el que passava, hi havia trossos que s'havien de passar perquè eren molt avorrits, trossos que els havíem de veure 3 vegades. Llavors crec que seria aquesta la pel·lícula.
0: Ja, yeah, Cars. Cars amb Rayo McQueen, eh? Era un cotxe que parlava. Tots els cotxes parlen en aquella pel·li, no? Mira, mira, Rayo McQueen. En fi, més pel·lícules d'animació, va. Aviam, hola, ai, espera, no, aquí, ara.
4: Hola, Enric.
0: Hola.
4: El Quique, el camionero.
0: Home, Quique, què passa?
4: Escolta, mira, jo com tinc una nena de 4 anys...
0: Sí, ja.
4: Pues ja vaig veure la pel·lícula de Frozen i em va encantar.
0: Així et va encantar?
4: Aquesta és la meva pel·lícula. Oh. Pues vinga, molt bona tarda a tothom.
0: Apa.
4: Saludos.
0: Adéu.
4: Adéu.
0: Jo crec que és una excusa. Clar, com tinc un nen o una nena, la que m'agrada és aquesta. Ja, segur. L'hauries vist igual, Let it go. Ara, hi va haver una dèria durant un temps amb aquesta cançó, Let it go. 608-7-7-4-1. Tu també pots dir-me, doncs, quina és aquella pel·li d'animació que és la teva preferida, Encara que menteixis i diguis, no, és la del fill. Ja, segur. Bueno, una estoneta més. Ara és que t'has d'explicar coses interessants. Per fer que la convivència sigui una realitat, els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts més i moltes més. Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. Presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. És molt més que una feina.
2: L'Enric Font presenta Ja tardes.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar.

0: suerte. Aitana, que no sé què té, que s'enganxen totes, eh? Jo no va cantant aquesta. Buena suerte. Connexions psíquiques. Així hem volgut començar una nova hora al teu costat. Ja tarda, eh?
1: Ai, Déu meu.
0: Déu meu, quin dia. Quin dia, quin dia. A 5 minutets de les 6, com sempre a aquestes hores, anem amb la cançó efemèrida. Repassant les cosetes que van passar un dia com avui, que és 17 de juny. I no sé si saps que se celebra el Dia Mundial del Cocodril. King Africa, tot. Va, el dia d'un dels grans supervivents de la natura, una espècie que habita a la Terra des de fa milions d'anys i que pràcticament conviu amb els dinosaures, eh? Almenys en esperit. Amb la seva mandíbula impressionant, la paciència infinita i aquella mirada que imposa respecte. El cocodril és un dels depredadors més fascinants del planeta. Doncs avui toca, doncs, admirar-lo i protegir els seus hàbits naturals, perquè fins i tot els animals més ferotges tenen un paper essencial en l'equilibri de la natura. Una mica com explicaven el Rei Lleó, no? Una mica. Avui que estem en pel·lis d'animació. Va, el que també se celebra és el Dia Internacional, això ho hem comentat ja, el Dia Internacional del Violí. Sí. Aquest sóc jo, tocant el violí. En fi, un dia el dia d'un dels instruments més elegants i expressius de la música, a no ser que el toqui jo, clar. Que el toco així, és que és horrible, eh? Mira, més. Capaç de fer-nos vibrar tant amb una melodia delicada com amb una peça plena d'energia. Em costa concentrar-me en això, de fons, eh? Des de la música clàssica fins al pop, al folk o balades sonores, el violí ha deixat empremta amb infinitat de cançons i emocions. Doncs avui toca afinar l'oïda, més que aquest violí, i gaudir-ne d'allò més. Ai, tela. Va, anem-hi, perquè avui hi ha molts artistes que celebren el seu aniversari. Per exemple, mira, en fa 59, Eric Stefani, que és el germà de la Gwen Stefani, membre fundador dels No Doubt, que va ajudar a construir aquell còctel irresistible de tots els estils que tocaven el grup nord-americà i que acabaria conquerint mig planeta. Home! Són 59 anys de talent, de teclats i ADN amb molta personalitat, eh? Que ja t'avanço que aquest Don't Speak serà la protagonista de la versió del dia d'avui. Sí, sí. Va, qui també està d'aniversari és Paulina Rubio. Oita! La cantant mexicana que en fa 55. Ben bé que és energia, actitud, confiança de qui entra a una habitació com qui ja fos seva, eh? És una cosa. Paulina Rubio és d'aquelles artistes que converteixen qualsevol cançó en una festa. És pop, ritmes llatins i tornades enganxoses, aquelles servides amb una dosi extra de carisma, eh? 55 anys de glamour, com ho he dit això, glamour? Ai, mare, com estem? Sí, sí, sí. Doncs això, 55 anys de glamour, ritme i actitud de reina del pop sense demanar permís. Baila casa, no, home. Ai, m'encanta. Va, i per últim, i avui fa 43 anys, és Lee Ryan, del

0: principis dels 2000, amb harmonies impecables i cara de... Som massa cool per esforçar-nos. Una mica així. Que anaven del pal, una mica. Era una boy band d'aquelles que van triomfar molt. A més que van fer versions ben xules com aquesta. Oh, que bonic. Doncs 43 anys de veu de pallús, de pop dels 2000 i carisma amb accent anglès, eh? Va, anem amb estrenes musicals, perquè un 17 de juny, en aquest cas del 1986, els Mecano van estrenar...
1: Entre el cielo y el suelo,
0: eh? El quart àlbum dels madrilenys on trobem temes que van marcar la seva carrera, com aquesta. Me cuesta tanto olvidarte. Oh, que bonic. O cançons mítiques. Com aquesta. També podem trobar... Déu-n'hi-do, eh? Mira, i el mateix dia, 17 de juny, però en aquest cas del 2008, qui va debutar va ser Katy Perry. L'artista nord-americana va treure One of the Boys, sí. El seu primer àlbum, on trobem èxits que van sonar moltíssim. Com aquesta. I Kiss a Girl. I Like It. O la que és avui la cançó efemèride.
2: Sí, sí, sí.
0: Anem a recuperar el seu

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ja tardes. Ai, calla't. Comença.

0: tant tinc de tu.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.
2: Enric Font.
1: El teu after work a RAC 105.
3: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
4: Ah, vale.
3: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la sona.

0: d'aquestes que enganxa. El so de David Guetta, Milky, That's the way you are. M'encanta, m'encanta. Va, pràcticament uns 20 minuts que passen de les 6 de la tarda.
1: Hola, Enric Font.
0: Hola.
1: Ja saps que t'escolta tot el món?
0: Què dius ara? Vols dir? Oi. Falten tu, perquè tenim el compte enrere per l'inici del Bars Festival al Poble Espanyol de Barcelona.
2: Sí.
0: Atenció, perquè comença el proper 28 de juny fins al 24 de juliol i podràs gaudir de les actuacions, per exemple, de Charlie Puth, de Maria Becerra, de God Save the Queen, d'Elvis Crespo,

0: També, per exemple, els Laxambusto. I molts més. Vols una entrada doble per un concert del Bars Festival? De qualsevol concert? Doncs envia'm un àudio al WhatsApp. Avui, ja que s'estrena Toy Story 5, estem preguntant per la teva pel·li d'animació preferida. Ei, per què? Per què? Què la fa especial? Vols explicar al WhatsApp, ja saps. I no perdis el Bars Festival, on gaudiràs de concerts íntims, una oferta gastronòmica brutal i un entorn acollidor. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Tens tots els concerts i venda d'entrades a Bars, amb T, Bars.cat. Doncs va, anem a repassar missatges i aquestes pel·lis que tant ens flipen. Mira, hola.
1: Hola, sóc la Montse i una de les meves pel·lícules d'animació preferides han sigut Shrek, totes les pel·lícules, vale? Quan el meu fill va ser més gran les hi vaig portar a veure-les o les vaig intentar que les veigués per la televisió o on sigui,
0: sí.
1: I una de les pitjors pel·lícules que m'havien fet veure, que m'havia agradat molt però et marquen molt,
0: quina?
1: Va ser Bambi, Dumbo. Eren dolents, la gent Bambi. De Disney, realment eren molt dolents. Felicitats pel programa i a veure si en troquen les entrades per anar al bar. Vinga, un petó per tots, macos.
0: Aviam, no és per anar al bar. El Bars Festival, poca broma. Està molt guai. Mira, per aquí també han comentat, em sembla, Enric, hola.
2: Enric Pont, quina caloreta que fa! Però deixa de queixar-te, que és temps de playuni, de pisciniqui, de nits eternes a la terrasseta, del bon temps, del riure, de vestir-te ràpidament, de tot això, va, que és bon temps. Escolta, la meva peli d'animació preferida és Rec. M'encanta la frase de mejor fuera que dentro. I perquè, a més, mi chico diu que sóc com la Fiona, que semblo una princeseta delicada i que després sóc un Shrek. Imagina't el que deu pensar. Apa, petonets i abraçades, fins aviat.
0: Mare meva, tu, escolta. Mare meva. No, no, ja prou de marranades, home. En fi. Va, que en tenim més. Hola.
3: Hola, hola, Enric Font. Molt bona tarda a tothom. Hola. Espero que passeu bona tarda, perquè amb aquesta calor no hi ha qui s'aguanti.
0: Veus?
3: Escolta, trobo que s'està parlant poc dels Minions. Què està passant aquí? Ens hem oblidat d'ells, i són el millor del millor. Bueno, queda clar, no?, quina és la meva pel·lícula d'animació preferida.
0: No,
3: Minions,
0: no, no.
3: Tot i que Cars està en un molt digne segon lloc.
0: Cars també.
3: Però em quedo amb els Minions.
0: Molt bé.
3: I amb totes les pel·lícules que s'han fet dins. Res, t'anava a demanar una cançoleta, però ja l'has posat, la de posa paper al disc, i o sigui que poses la que vulguis, tu, vale? Vinga, una abraçada.
0: Apa, tio, ojo amb el vent, eh? En fi, tu també pots participar, recorda, 608-7-7-4-1.
4: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Evidentment. Va, anem avançant, perquè això és un no parar, tu, no parar. Moment de Justin Timberlake, anem a recuperar una de bon rotllo, Can't Stop the Feeling.

0: Surs de tancar i et ve de gust escoltar una cançó.
1: Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
0: Cada dia de 5 a 9
1: a Rec 105
0: amb l'Enric.
2: Els teus desitjos són ordres.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
4: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
3: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
4: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
5: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals, perquè tinguis el cotxe impecable.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
8: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
9: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
10: Potser ja n'heu parlat molt d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns, o un dimarts, doncs perquè sí, o un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
0: Verisure. La teva música. Ya tardas.
13: Henry Fo, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
14: Ay, ay, ay, ay.

0: brutal, eh? Sí, sí, sí. Una de les cançons que demaneu sovint també en aquest programa, i és que ens posa la pell de gallina, això. Oh, Risk It All, so de Bruno Mars.
1: Olé!
0: Ens mola molt, tu.
2: Mm.
0: Sí, delícia musical. Va, uns 5 minuts que passen de 2 quarts. Moment per repassar com portem la batalla d'avui.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Round 1, fight! Va, avui per aquest roast fem una mica de justícia musical, sí? Perquè hi ha instruments que sempre s'emporten al focus, la guitarra, o no sé, el piano, fins i tot la bateria. Però és que avui celebrem el Dia Internacional del Violí! Un instrument que ha deixat moments absolutament memorables a la història de la música moderna. I és que un bon violí pot convertir una cançó en una obra d'art, en un himne, o directament en una obsessió, per què no? Escolta! I avui al tanto perquè enfrontem 3 cançons on les cordes brillen amb llum pròpia. Tu decideixes, com sempre, a través del WhatsApp, quina és la millor. Així que prepara't, agafa't fort, que anem a repassar quines pots votar avui. Va, anem amb l'opció número 1. Que només a escoltar els primers segons ja saps quina cançó és. Un dels riffs de corda més icònics de tots els temps. The Verb, amb aquest Bittersweet Symphony. És que és brutal. L'opció número 1 que pots votar, ja saps, al WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. Podríem dir que és una explosió èpica, eh? Emoció i violins que converteixen la cançó en una experiència gairebé cinematogràfica. Brutal! Aquest cor... Aquesta història dels Coldplay, viva la vida, doncs visca tu! Opció número 2, ja saps. O potser m'agrada més l'opció número 3, evidentment. Una explosió d'èpica. I la prova també que el violí pot liderar un hit de música electrònica i fer-te ballar sense parar. La gran referència als Clean Bandit amb el seu Rage B. Va, ha arribat el moment que tu diguis la teva.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Al tanto, perquè aquí han aprofitat i han participat en tot, en tot. En el tema del dia, en el roast musical i també han demanat una cançó, vull dir, eh? Han fet tot, tot, tot. Mira, hola.
4: Bon, Enric Font, hola. Enric.
0: Hola.
4: I la meva pel·lícula d'animació preferida,
0: sí?
4: És la de Sonic 3, perquè hi ha molta acció.
0: Oh,
4: i voto la cançó número 3, perquè és molt xula. M'agradaria que posessis la alguna cançó de Targets,
0: sí?
4: Perquè ahir va ser l'aniversari de la meva mare, oh, i li dedico a ella.
0: Oh, adéu. Que bonic! Ai, que guai! Va ser ahir? Doncs mira, la felicitem des d'aquí, eh?
5: Molt.
0: Evidentment. Doncs va, anem a pams. Primer ha dit, pel·lícula, Sonic 3. Jo la vaig veure fa res. Per segon, tenim el vot per el Rated B dels Clean Bandits en el roast musical. Sí. I ens ha demanat una cançó per la mare. Doncs anem a recuperar aquesta dels tiets. Una

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes. Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Ja
1: tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: punxar temes com aquest. És l'últim treball. Un servidor, l'Enric Fonsi. Breathless, recuperant l'essència dels Decors amb aquesta meravella musical que tant triomfava als inicis dels 2000. I l'hem valgut a recuperar amb un toc així més d'ara, potser, no? Sí. Està xula, no? A mi m'agrada, clar. Què ets a dir, no? Va, que és tardíssim. 12 minuts i arribarem a les 7. Aquí ja tardes avui. Doncs estem sortejant aquestes entrades dobles per gaudir de qualsevol concert del Parts Festival al Poble Espanyol de Barcelona. Del 28 de juny al 24 de juliol. Hi ha un munt d'artistes. Un cartellàs impressionant. Va, avui que s'estrena Toy Story 5, doncs busquem quina és la teva pel·li d'animació preferida.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: 608-7171. Aviam.
2: Hola, Enric Font.
3: Hola, Enric Font.
2: Jo, la meva pel·lícula favorita d'animació, crec que és Up. Oh. La de l'abuelo con el niño y el perro que habla. És molt divertida i és una història molt bonica.
0: Molt bonica.
3: I la meva Toy Story, jo me les he tregat totes perquè ell i el seu germà, pues claro, estaven en l'edat de merecer. Oh. I la pitjor, lluvia de albóndigas, és que va ser horrorosa.
2: A mi m'agrada. Vinga, adéu.
3: Adéu.
0: Doncs toquen al cinema, a veure la 5. Déu-n'hi-do, quina saga. És de les més llargues, potser, de Disney. De Pixar, segur. 608-7171. En tenim més, evidentment. Mira, hola.
4: Hola, buenas. Mi película favorita es Aladdin.
0: Oita.
4: Por esto ya sabréis la edad que tengo, más o menos. La pero meva, es una película con los dibujos que se hacían antes, que tardaban un mes para hacerlos. Para hacer una viñeta.
0: Exacto.
4: Y sobre todo el doblaje de uno de los, que no me acuerdo cómo se llamaba, de los de Martes y 13, la hace espectacular.
0: Ay, sí.
4: Es una película que hay que ver sí o sí, mayores y pequeños.
0: Exacto.
4: Muy bien, gracias.
0: A tú.
4: Enhorabuena por el programa, adiós.
0: Ay, merci. Adéu. Ets a la meva quinta, Mundo Idea. Ai, quantes vegades hauré vist Aladdin? No ho sé. Crec que és de les pel·lis de Disney que més vegades he vist. Aquesta i el rei León. Està allà. Bé, el rei Lleó. Molt ideal. Va, 608-7171. És que en tenim més, Mira.
5: Hola, Enric Font.
0: Ai, hola.
5: Soc el Jordà i la meva pel·lícula infantil preferida és Zootrópolis 2.
0: A veure.
5: Perquè... és Fa un animal, que és el que m'agrada més.
0: Com Fa un animal?
5: I Misteri.
0: Ai, Misteri. Però no busquem cançons... O sigui, pel·lícules infantils, no. Busquem d'animació, No cal que siguin infantils. 608-7171. Va, una estoneta més. Ara per això Calvin Harris amb Sam Smith recuperant el seu Promises.

0: REC 105 Barcelona.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
2: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
3: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
4: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
5: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: Matina Codina Best Moments.
7: Total, que l'Enric sap que vol que guanyi en Pedri, en Covarsí, l'Eric García, en Joan García i la Niña Mal, però no vol que guanyi la selecció que impedeix que jugui la seva selecció, que és Catalunya.
8: Difícil.
7: Un embolic i un patiment com cada mundial que fa que el nostre pobre informàtic encara no sàpiga amb qui anar.
9: Bueno, contradiccions de la vida.
7: Per fer la broma, diu que vol que guanyi Ghana, perquè el seu nom així ho indica.
10: És una broma típica de l'Albert, aquesta.
7: Però una vegada més se li escapa l'espanyol que porta dins. Ai. Perquè Ghana, en català, no és guanyar, sinó passar fam.
11: Una metàfora.
6: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: RAC 105.
12: De 5 a 9.
13: Ja tardes.
12: Ja tardes.
13: A RAC 105.
12: Amb l'Enric Font.

0: fet, una de les cançons que formen part de la banda sonora de la pel·li que s'estrena avui, Toy Story 5. De curiositats, s'estrena abans aquí a Catalunya que als Estats Units.
1: Sí.
0: Mira, mira. Aquí tenies bona proposta de Taylor Swift.
2: Estem fatal.
0: Va, res, que així hem començat a nova hora, quan passen ja 4 minuts a les 7.
3: Hello.
0: Hola, ja tarda. Va, com sempre, aquestes hores anem amb la versió del dia, recuperant temes mítics i escoltant totes les seves variants de diferents estils. Avui, atenció, perquè aprofitem que Eric Stephanie, el germà de la Gwen Stephanie, que és fundador del grup No Doubt, fa anys. I per això recuperem un dels èxits més descomunals de la banda nord-americana.
1: Home!
0: Don't speak! Essència dels 90. És com un crit de llibertat amb estil. Don't speak! La típica balada que fa que et posis dramàtic davant del mirall, que t'agafis el cap i pensis... No pot ser tan botica, aquesta cançó, ni trista, a la vegada. Doncs la veu de Gwen Stefani, que és com un raig de sinceritat, potent, emotiva, i amb una mica de mala llet, també una mica. Parla d'amors, que se'n van. I clar, i la música és d'aquella perfecta. Videoclip dramàtic dels 90, no? Una cançó que va donar la volta al món i de ben segur que és una de les cançons més versionades de la història, tu. You and me, we used to be together. Mira, una de les més conegudes, de fet, de versions és aquesta. Sara Menescal. Sí, amb un estil com dolcet, això sí. No en tenim més, evidentment. Oita! Així, acústic. Amb aquestes que enamoren. Ai, oh, que bonic. We used to be together every day together. També d'aquelles que et roben el cor. I a més, et te relaxen. Oh! Per relaxar-te, jo crec que aquesta també... Sí o no? La típica que sona així, ara. Les terrassetes aquestes així, més xic. Sí o no? Tanto perquè també hem trobat versions elegants.

per exemple, la televisió també l'han versionat. Sí, a sèries com a Glee. O fins i tot a Operación Triunfo, el 2008. Tania Gómez. I si parlem de dance, en tenim moltes, moltíssimes. Per exemple... Sons dolcets com aquest. O cançons típiques o remescles típiques dels 90. Oita! Tenim també so dance, amb un punt tropical, no? O Burak Yeter, que té el seu propi so, no? Podríem dir. Sí. I el tanto perquè ara venen les potents, aquella, les canyeres, saps què vull dir? Mira, mira, mira. Ojo, eh? No hi ha escanya a tope. Home! Brennan Hart! O fins i tot el rei del hardcore holandès, Paul Elstak, també té la seva versió. O sigui, bogeria, bogeria. Toma, toma. Ui, ui. Aquí ens hem passat, eh? Però va, que ens quedem amb la versió del dia avui, que és aquest cover que va fer Carly Rae Jepsen. Versió bastant purista d'aquest Don't Speak.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Aquí estem a Ja Tardes, que per cert... Parem-ho, espera, espera, parem-ho tot, que m'han enviat aquí un missatge, és en Marcos amb K. Sí, el de la Chimichanga. M'ha enviat un missatge.
2: Hola, Rat 105. Volia posar una queixa públicament. Oi? Perquè no sé com teniu allà treballant a l'Enric Font.
1: Com?
2: Estic molt emprenyat amb ell, perquè
1: per
2: m'he assabentat que és un home que diu pistatxo. I no, és pistatxos, diu Fastu.
1: Home!
2: Que toqui, toqui, toqui, toqui, un petonet bonic.
1: No és veritat. No dic pistatxos. Jo sóc... Precisament jo sóc dels que diu Fastu.
0: Ja Tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb la...

0: Santo.
1: Ja tardes, envia la teva nota de veu.
2: Ei, bones, Enric!
3: Enric Font, el més guapo del món.
4: Font, Enric Font.
5: Hola.
4: 007, amb llicència per punxar.
2: Hòstia!
6: Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
3: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: És la proposta de Shakira, una d'aquelles cançons que escoltarem molt aquest estiu, evidentment. El Mundial de Futbol. Dai, dai! El nou Waka Waka. Waka Waka. Dai, dai. En fi, va, que... Tenim molta tonteria, però també molta festa, festa! I un compte enrere per l'inici del Bars Festival al Poble Espanyol de Barcelona. Ui, quines ganes! Atenció, perquè comença el proper 28 de juny i fins al 24 de juliol i podràs gaudir de les actuacions, per exemple, de Charlie Puth, de Maria Becerra, de Good Save the Queen, també d'Elvis Crespo, o els Gypsy Kings i los Manolos. No, això pot ser apoteosi. O els M-Clan. També estaran els Lacs amb Busto. I molts més. Al tanto, vols una entrada doble? Per qualsevol dels concerts del Bars Festival, doncs envia'm un àudio a través del WhatsApp i explica'm, ja que avui s'estrena Story 5, explica'm quina és la teva pel·lícula d'animació preferida i per què, és tan especial.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Recorda, no et perdis el Bars Festival, on gaudiràs de concerts íntims, una gran oferta gastronòmica i un entorn acollidor. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Tens a tots els concerts i venda d'entrades a bars.cat. Bars, amb T, bars.cat. Doncs vinga, va, anem a repassar aquests missatgets, no? En tenim uns quants. Sí.
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
3: Hola, Enric, Maite, de Castellà del Vallès.
0: Hola.
3: Pues mira, a mi la pel·lícula que més m'ha agradat és així d'animació, és la de Cigüeñas. És que és una passada. És divertida, és emocionant, te toca la fibra, és molt maca. Bueno, acabo plorant sempre que la veig i l'he vist 40.000 vegades. Però sí, la recomano a tothom qui no l'hagi vist. D'acord. La primera vegada que truco. Una miqueta nerviosa, una miqueta amb vergonya, però... Sempre una vegada per tot, veritat?
0: Exacte.
3: Bueno, un petonet i felicitats pel programa.
0: Ai, merci. Nervis fora, home. Això com una família, som. Aviam, va més. 608-7-7-4-8, que en tenim més, eh? Perquè no parar. Hola.
4: Bona tarda, Enric Font.
0: Hola.
4: La meva pel·lícula preferida infantil és El llibre de la selva. És una passada la caracterització dels personatges, com es mouen, com contemplen la natura, lo divertits que són cadascun, o la tristesa dels uns dels altres. És una passada. M'encanta aquesta pel·lícula i està superben feta. I així, més moderna i trencadora, és Rec.
0: Home, sí. És Rec. Ui, us ho dic. Però que no són infantils, eh? No. Estem buscant pel·lícules d'animació. Cal que siguin infantils. 608-7-7-4-1. En una estoneta repassarem més missatges, més comentaris, més pel·lis i més opcions per aconseguir aquestes entradetes tan xules que tenim avui. No et queixaràs, no. Nosaltres anem avançant, això sí, amb la referència que ens portava en David Guetta, per una banda, per l'altra sí, a la primera col·laboració que vam fer i que ho vam patar absolutament per tot arreu, amb això, Titanium. Oh!

0: Ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-71.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor. Visca!

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
3: Hola a tots i benvinguts a...

0: passadís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
4: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisur. Perquè quan confies en Verisur, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
5: Verisur. Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interior amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
7: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
8: La teva música. Ja tardes.
9: Amb la... Enrique Fon, hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
10: Ay, ay, ay.

0: no hi ha pla B, no, no, no. Però tampoc n'hi ha d'A, ni B, ni C, ni cap, cap. No hi ha cap pla. Vinga, res, uns 5 minuts que passen de 2 quarts, aquí ja tarda, sempre a tope de power, que no falti, escolta. No m'engrescats, però potser un pèl massa, eh? Sí, mira, el que faltava, el pollastrot. Va, que tenim la batalla de cançons aquí oberta, que déu-n'hi-do, eh?
1: El roast musical del Ja sí, Tardes. Sí, sí.
0: Vinga, va. Tanto perquè, clar... Per aquest roast musical, avui deixem les guitarres a una estona de banda per donar protagonisme a un dels instruments més elegants i emocionants que existeixen. Perquè avui és el Dia Internacional del Violí. Aquell instrument capaç de posar-te la pell de gallina en una banda sonora, en un concert clàssic o en un autèntic hit de pop o rock. És que... brutal. És que encara que a vegades no ens n'adonem, hi ha cançons que no serien el mateix sense aquell violí que apareix en aquell moment just. Oh! Mira, ara aquí n'hi ha, sí. Aquesta cançó de Bola Drac. Doncs avui el tanto perquè enfrontem 3 himnes on el violí és absolutament protagonista i tu decideixes, com sempre, a través del WhatsApp, quina és la millor. Vinga, va, agafa't. Anem a repassar... amb l'opció número 1.

0: probablement una de les entrades de violí més reconeixibles de la història de la música. La que ens portaven els The Verb cap als 90, Bittersweet Symphony. És la que més t'agrada? Explica'm un àudio al WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2. Cançó època, època i èpica. Cançó èpica que combina cordes, emoció i una melodia d'aquelles impossibles d'oblidar, la que ens portaven els Coldplay. Viva la vida!
1: Visca Marata!
0: Va, anem amb l'última. Opció número 3, mira. La demostració que el violí també pot fer ballar en plena pista de ball. Sí, evidentment. El so dels Clean Bandit amb aquest Ray to be. Què, tens clar? Ja tens clar quina és la teva preferida?
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Exacte! Quina d'aquestes cançons aprofita millor la màgia del violí? La més llegendària? La més emotiva? O la més festiva? Me recorda, opció número 1 amb The Verb, Bittersweet Symphony. La número 2 amb els Coldplay, Viva la vida, visca. I opció número 3 amb Clean Bandit i el seu Ray to Be. Va, que en una estoneta repassarem més missatges i també cap al final del programa, doncs, tots els vots en el veredicte i sabrem quina guanya. Així que afanya't a dir la teva... Anem a avançar, que tenim per aquí ja preparada Britney Spears. Anem a recuperar aquest Toxic.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: Sols.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: Cada tarda a RAC 105.
3: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
4: Ai, no ho sé.
3: Fontanera. Bona tarda. Adéu.

0: eh? Que ens diverteix sempre. El bon rotllo de Bruno Mars amb temes com aquest, eh? Just Might, mira.
1: Me gusta.
0: Me gusta, me gusta. Corre, que és tard i hem d'anar de cara a barraca. Pràcticament, res, 11 minuts per... 11 minuts per les 8. Tenim comentaris, no? Sí.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam, dimi, mira, hola.
3: Hola, Enric Font.
0: Hola.
3: Som el Xavi i el Pau. I mira, per mi, la meva pel·lícula d'animació preferida...
0: Sí?
3: Bueno, una que m'agrada molt i que també té a veure amb la música...
0: Hey.
3: És Interstellar 555. Vinga, una abraçada. Felicitats pel programa.
0: Ai, merci. No sé quina és. Hauré d'investigar. Mira més.
4: Per mi la millor pel·lícula és Monstruos S.A.
0: Oh.
4: Perquè li treu tota la capacitat d'espantar amb els nens.
0: Ah.
4: I els nens s'ho miren i diuen, bueno, doncs els monstres no existeixen. Al final són ninos i no m'espantaran. I la vaig trobar genial.
0: Ah, mira. Els monstres som nosaltres, és que és així, és així. Mira més, hola!
5: Hola, Enric Font, hola. Què tal? Avui m'agrada molt el tema perquè jo sóc una fan de les pel·lícules d'animació. M'agrada i te les diria totes.
0: Oi, oi,
5: però
0: oi.
5: La que em ve més al cap, així com especial, és la d'App.
0: Oh.
5: No sé, l'avi aquell el trobo tan tendre que m'encanta. Doncs vinga, apa, adéu!
0: Ai, adéu! Una pel·li molt xula, molt xula, sobretot l'inici. Després ja amb els gossos i tal, ja és una cosa una mica rara, no? Però està molt bé, està molt bé. Va, què en fem més? O ens esperem, sí, sí, va, vinga. Recorda que tu també pots dir la teva.
6: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: 608-717-141. I en joc tenim aquestes entrades tan xules per anar a qualsevol dels concerts del Bars Festival al Poble Espanyol. Concerts ben xulos aquest estiu. Va, i per concerts xulos, al tanto, perquè tenim aquí un any més el Clotilde Fest. Sí! El cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Recorda que RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic. Sí! El dijous 25 de juny, això està aquí a la cantonada ja, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al jardí del Palau Robert per viure els concerts a la fresca d'en Max Navarro.
7: Com en meravelles, tu i jo som com elles.
0: I la Naina.
8: Ui. I jo no sé ballar.
0: Com ho he dit, això? La Naina.
8: I
0: aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat. T'esperem el 25 de juny a les 8 del vespre al Clotilde Fest 2025 amb la col·laboració d'Estrella Damm.
6: L'Enric Font presenta Ja tardes.

0: REC 105 Barcelona.
1: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
2: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
0: Aquestes són les novetats de RAC 105. Incorporem dues novetats catalanes. La cançó que completa el nou àlbum de Joan Dausà, Papi, posa-la al disc. Julio.

0: RAC 105.
1: Sempre al dia
2: de les millors novetats.
3: A RAC 105 hi ha ocasions en què sents veus.
2: I potser algun locutor sí que és una mica fantasma.
4: Això va per mi o no?
5: Tampoc ho diràs per mi, no?
2: De 6 a 11 del matí, desperta't amb el Matina Codina.
6: Entreteniment, bona música, bon humor i els millors col·laboradors de la ràdio matinal.
7: De 11 a 5 de la tarda, escolta la teva música amb l'Albert Buscarons i l'Arnau Molet.
2: De 5 a 9, tu fas el Ja a Tardes amb l'Enric Font.
7: I les nits de divendres i dissabte,
8: de 9 a 12,
7: surt de festa amb el ritme de la nit amb l'Héctor Huguet.
2: El teu sisè sentit et porta a escoltar-nos cada dia.
7: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.

0: Ja tardes.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
2: Hola, Mollón.
3: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
4: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: magnífic el treball que ens porten els Catarres. Olé! Amb aquesta que també ens anima la tarda d'avui. Diumenge sense drama. Però cap dia sense drama, home. Va, re, uns 3 minuts que passen de les 8. Això és el Ja Tarda.
1: Sí,
0: hola, hola, hola. Avui engrescats a tope. Tenim per una banda el tema del dia, que estem comentant la jugada amb les pel·lícules d'animació que ens agraden, eh? La teva preferida. Sí, sí. Home, avui s'estrena Toy Story 5. Què, l'aniràs a veure? Això per una banda, eh? I a més que tenim en mega regalars amb aquestes entrades dobles per qualsevol concert del Barça Festival. Això per una banda, i per l'altra tenim la batalla de cançons.
2: El roast musical del Ja Tarda.
0: Sí, avui un roast musical ben, ben xulo. Celebrant el Dia Internacional del Violí, escolta! Enfrontant, a més, tres cançons que incorporen aquest magnífic instrument a les seves cançons amb un element important, de la peça musical, clar. Mira, mira! Perquè, per una banda, tenim l'opció número 1, que és aquesta dels The Verb. Bittersweet Symphony, si és que és pell de gallina. És que és només sentir els primers segons, ja saps quina cançó és. No hi ha marge d'error. Això és l'opció número 1, però és que la número 2 també. Home! Una explosió èpica d'emoció violí. I converteixen a la cançó en una experiència de cinema, tu. El gran treball magnífic dels Coldplay. Viva la vida! Visca, visca! Però la tercera tampoc. Poca broma amb la tercera, eh? Vine, vine, vine! Opció número 3, amb el sota els Clean Bandit i aquest The Right Beat. La prova que un violí també pot liderar un hit de música electrònica i fer-te ballar sense parar. Nyigo, nyigo, nyigo, nyigo, nyigo. I ara toca tu votar, ja saps.
3: Envia el teu àudio a l'Enricon 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Quina és la teva preferida? Amb quina et quedes? Doncs recorda que en una estoneta repassarem tots els vots en el veredicte i sabrem quina guanya. Afanya't a votar. Bueno, nosaltres anem avançant, això sí, amb el so dels Alcazar, recuperant aquesta que ja fa 25 anys que ballàvem. 25! Crying at the discotheque! Oh!

0: Vodafone presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: ¿Qué hace? ¡Pum!

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, bona tarda, em dic Gemma.
2: Hola.
1: Doncs mira, jo l'anècdota més divertida així que recordo un concert, sé que anava amb els meus amics.
2: Sí.
1: I estava fent cua pel concert de gossos.
2: Home.
1: De quan tornava, bueno, no me'n recordo exactament quin concert feia, era una Barcelona, i estava allà de cua, i de cop sí. se m'acosta una dona,
2: sí.
1: i em diu, perdona,
2: què?
1: És aquí on fan el concert per gossos?
2: Oi.
1: I venia amb tres gossos, pensant-se que era un concert per als gossos, no per escoltar els gossos.
2: No! No!
1: Em vaig quedar jo sola rient a la cua, la pobra senyora no sabia amb quin forat amagar-se, i va ser tot un espectacle.
2: Ai, pobra! Home, clar, si no coneixia els gossos... El grup.
3: Doncs clar.
2: Ara, poca broma, un concert per gossos. Això ho hauríem de patentar o alguna cosa, no?
4: Pues podria ser, perquè hi ha cafeteries. L'altre dia vaig veure una cafeteria sí, per gossos sí, i tot.
2: Exacte.
4: Un concert, de sobte.
2: Sí. Poder hi existeixen concerts per gossos, no ho sabem.
4: Investigo una mica i t'aviso.
2: Investiga. Ara. A veure, si no, mira, farem nosaltres, eh? Amb RAC 105. Emissora pels gossos.
0: Ja tardes.
5: De dilluns a divendres,
0: de 5 a 9,
5: a RAC 105. Amb l'Enric.

0: apoteòsic, eh, això. La proposta que ens porten les Hendrix amb aquesta, eh? Golden Dude. Yeah. 17 minutets que passen de les 8. Estem a tope.
1: Yeah.
0: Sí, com es nota. Molts missatges, molts comentaris. Home, és que tenim aquí el compte enrere per l'inici del Bars Festival al Poble Espanyol. Home! Atenció, perquè comença el 28 de juny fins al 24 de juliol i podràs gaudir de les actuacions, per exemple, de Charlie Puth, també Maria Becerra, God Save the Queen, o, mira, per exemple, Elvis Crespo. També hi ha els Gypsy Kings, a Los Manolos o M-Clan. També estaran els Lax & Busto i molts més. Vols una entrada doble pels concerts del Bars Festival? Doncs enviem un àudio i avui, aprofitant que és l'estrena de Toy Story 5, doncs busquem aquella pel·li d'animació que sigui la teva preferida. Ei, què la fa tan especial?
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Recorda, no et perdis el Bars Festival, on gaudiràs de concerts íntims, una gran oferta gastronòmica i un entorn acollidor. Sí. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Tens tots els concerts i venda d'entrades a Barts, amb T, eh? Barts.cat. No tens tot i tot, eh? Com deia aquella, sí. Tot i tot. Doncs vinga, per repassar comentaris i pel·lis. Mira, hola. Ja hi som pel tots. Hola, ara.
3: Hola, què tal? Soc la Mireia. Mira, a mi una de les meves preferides, mm-hmm, bueno, a part de les... totes les d'Estudio Ghibli m'encanten, però ara aquesta que he descobert no fa massa, la de Wolf Children, les de Los Niños Lobo.
0: Ai, quines són?
3: Ameyuki, m'encanta. A part, és d'aquestes pel·lis que ens agrada a tota la família, els petits i els grans. I jo sempre m'emociono molt. Vinga, una abraçada molt gran. Felicitats pel programa.
0: M'hauré d'apuntar, eh? Aquí m'has enganxat fora, joc. Més, hola. Espera, i això pel tros, hola.
4: Bon, a mi m'encantava la pel·lícula aquella de Monstros S.A.
0: Oh.
4: Em flipava la nena aquella que feia bu. O el bu, aquell monstre blau que sortia de l'armari. Res, que si em toca les adreses pel Bars, doncs mola mogollon.
0: Ah, que sí?
4: Vale. Vinga, felicitats pel programa.
0: Xau, pescau. Molt bé, si és que estem emocionats. Mira, més, hola.
5: Bona tarda, Enric.
0: Ara.
5: Jordi Culer, de Gavà.
0: Ai,
5: doncs
0: enorme.
5: A la veu. Pel·lícula d'animació preferida sempre ha sigut la del Rei León. Perquè, bueno, sempre m'han agradat molt les històries d'animalons.
0: Ai,
5: i
0: sí.
5: Com m'agraden molt els animalons, pues, per això sempre la meva pel·lícula preferida sempre ha sigut la del Rei León. Salutacions des de Gavà. Una abraçada ben gran.
0: Ai, merci. El que ha d'estar guai és el musical, no?, del Rei León. Jo no l'he vist.
6: Bienvenido a nuestro
0: bienvenido
6: lugar.
0: Ai, mira que m'agrada. Bueno, una estoneta repassarem més. Recorda que queden les últimes entrades, així que afanya't, afanya't. Hi ha una estoneta també al Veredicte, el Ros Musical, abans. Aquesta delícia de People i Cristina Aguilera.
7: L'afterwork de l'Enric Font.
8: Per què no puguis canviar de missió?

0: Identifiqueu-vos.
1: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
2: Verisure.
3: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
4: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
5: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
6: Què?
5: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
6: Sense pagar?
5: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
6: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
7: Citroën.
8: Finançant amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
9: Ja tardes.
10: Amb l'en... Sigui tardor, estiu o primavera, l'Enric Font cada tarda t'espera.

0: Sí, és que m'encanta. Gran treball de... Dave McRae. Ei, tela, tela. A dos quarts tocats de nou. Això és el Ja Tardes, per si no ho saps, jo t'aviso, saps? Perquè...
1: Hola, Enric Font.
0: Hola.
1: Ja saps que t'escolta tot el món?
0: Sempre estem amb la mateixa tonteria. Va, que tenim aquí moment de nervis perquè anem a resoldre el roast musical d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round one, fight!
0: Va, som-hi, som-hi! Una batalla avui diferent, diferent, si més no, eh? Va, moment de guardar el violí a l'estoig i descobrir qui s'emporta la victòria en aquesta batalla, aquest roast musical. Avui hem celebrat el Dia Internacional del Violí, amb tres cançons que demostren que aquest instrument pot ser protagonista, tan protagonista com qualsevol guitarra o qualsevol veu. I la batalla ha estat molt igualada, però molt. Clar, anem a repassar, perquè per una banda...

Teníem els The Verb amb aquesta mítica dels 90, Bitter Sweet Symphony, Bitter. Molts vots a mans del so més celestial, pràcticament, no? Una cançó eterna amb una introducció de cordes que forma part de la història de la música, evidentment. Això per una banda, per l'altra... més emotives de tot el temps. Els Coldplay amb Viva la Vida. Visca, visca! Molts destacant aquesta èpica, aquesta força, eh? Aquesta melodia és tot un gran himne. També història del Barça, eh? Tot s'ha dit. Una mica, sí. Per culpa d'en Pep Guardiola. I per últim... Home! Combinació perfecta de música electrònica pop i un violí que es converteix en el gran protagonista d'aquesta festa que ens porten els Clean Bandit, anomenada Right to Be. Però clar, només una pot guanyar. I la cosa ha estat curiosa, sorpresiva, de tot el que vulguis. Perquè no ens esperàvem que guanyés la que ha guanyat. Perquè després de comptar tots els vots, fins l'últim, i després de tensar les cordes una última vegada, i després d'una batalla musical digna d'una gran orquestra, la guanyadora del roast musical d'avui és... La cançó dels Clean Bandit, evidentment, Great to Be. La cançó que va demostrar que el violí també podia conquerir les pistes de ball arreu del planeta.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: Són les 5.
1: Són les 5.
2: Són les 5.
3: Són les 5.
4: Són les 5.
5: Són les 5.
6: Són les 5.
7: Són les 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Fones treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
0: No el veus.
8: Quina llàstima.
0: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: A RAC 105.

0: altre cop, un altre que sona per aquí. Vinga. Bé, en menys de 20 minuts arribarem a les 9. Això vol dir que hem d'anar-hi de cara, tu. Hem d'anar de cara. Perquè, com sempre...
1: Vinga, Enric, que anem tard.
0: Ja ho sabia, ja, veus? És que... Bueno, anem a repassar més, més pel·lícules d'animació que aquestes que ens flipen.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, que estem sortejant les últimes entrades per gaudir dels concerts del Barts Festival al Poble Espanyol de Barcelona. Aviam, què m'expliqueu? Mira, hola.
3: Hola, Enric Font. Bona tarda a tothom. Que ara feia molt de temps que no podia fer àudio.
0: Ai.
3: Vinga, la pel·li preferida meva, sens dubte, seria La Sireneta, La Sirenita. Perquè va ser la primera pel·li que vaig anar a veure al cinema, que em va portar la meva tieta, la meva tata.
0: Ai, la tata.
3: I doncs això, doncs amb un especial carinyo, no? Sempre la recordes?
0: Sí, sí.
3: I ara, vinga, va, a veure si es toca les entrades.
0: Aviam,
3: i
0: aviam.
3: Una escapadeta.
0: Ai.
3: Que

0: va marcar, ens va marcar aquesta. Mira més, hola!
1: Hola, Enric Font! Doncs la nostra pel·lícula preferida és... La dels Minions! Totes, totes són superguais. A veure si es toca algú. Vinga, salut!
0: A veure si es toca, eh? El que sigui, és igual, eh? Està bé, està bé. Nya, nya, nya, nya! Sí, els Minions ja l'heu comentat. I crec que n'hi ha una de les noves, no? Ara, també, aquest estiu. Ara no ho sé. Crec que sí, que en surt una nova de Minions. Va, no, aviam si ens dona temps a repassar més. Més comentaris, més pel·lis. Més peticions, també. Com, per exemple, el que heu fet, que m'heu demanat el Like a Prayer. Entenc que és la versió aquesta de Josh Fawaz, que tant ens flipa, i que un cop més també fem sonar en aquest programa.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Rosé, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
2: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
3: Aviam aquest botó.
4: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
5: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
3: Ostres! De cop som als 2000.
4: Aviam, puja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
3: Això és brutal.
4: Màxima potència.
3: Els 80.
4: I com has dit que es diu aquesta màquina?
3: El ritme de la nit de RAC 105.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12 viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
3: El ritme de la nit.
0: Només a RAC 105.
6: Matina Codina Best Moment.
7: Patética imagen de los nuestros. Y es que esto no es la selección. Lo de ayer era el Barça. La selección completamente hipotecada por el Barça. Cubarsí, Gavi, Ferran.
8: ¿Qué tanta tensión?
7: Bueno, el único de la defensa que no era del Barça se llama encima Laporte. A mí Yamal no hizo nada en toda la primera parte.
9: ¡Hombre, pero si está... no la vas a jugar! Si va... ¡Que te rajo!
7: ¿Qué? Y Olmo, más de lo mismo.
9: ¡Que tampoco va a jugar la primera parte!
7: La única nota positiva, nuestro mejor jugador. El lateral izquierdo.
9: Sí, Oma.
7: Marco Curella.
9: Sí, Oma.
7: Del Real Madrid. ¡Ja,
6: comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
10: Ep, tu, sí, ja tardes.
11: Ja tardes a pujar el volum.
12: A RAC 105.
13: Enric Font.
14: Quina por!
15: Ai, insusto.

0: això només passa a Tardes.
1: Jo, mira, és que, clar, m'has comentat això de l'Equipo A. Jo proposo un remake de l'Equipo A, però l'Equipo A a la catalana. Estaria molt bé. Per exemple, és que ja tenim fins i tot els personatges, ja pensat. D'Aníbal, podria fer Carles Puigdemont, que sempre té un pla perfecte, sí, sí o no?
2: Me encanta que los planes salgan bien.
1: El guapera seductor aquell que hi havia també, podria ser en Gerard Piqué, que encara que no jugui sempre convença per aconseguir el que sigui, cotxes, diners, patrocinadors. Després el M.A. Barracus, aquell tio fort, podria ser en Jordi Roca. Clar, que em diràs, no té res a veure, ho sé. Però, mira, en lloc de soldar tancs i aquelles coses que feien, aquells invents, podria fer amb els estris de cuina. Saps què podria? Ja tindríem l'equip A de català. O, bueno, seria l'equip C, no? Però, en fi.
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: delícia d'aquelles que ens portava The Weeknd, Save Your Tears. Que bonic. Tot un èxit. Va, pràcticament en menys de 4 minutets arribarem a les 9, a les 9 del vespre. Això vol dir que sí, toquem el 2. Però abans de marxar hem d'esbrinar qui s'emporta el megapremi que teníem avui. Aquestes entrades dobles per gaudir dels concerts del Bars Festival del Poble Espanyol de Barcelona, recorda, del 28 de juny fins al 24 de juliol. Cal tanto perquè els guanyadors són... en Marc, la Montserrat, la Dolors i la Montse! Enhorabona! Aniran ben acompanyats a gaudir dels concerts, eh? Bé, clar... Maria Becerra, Alex Ambusto, Charlie Puth, i molts més, eh? Hem escollit un dels concerts i a tope, a tope. Quina enveja que em doneu, tu. Va, demà més, i demà més regals. Sí, i més entradetes, i més de tot. Aquest programa és una pista, eh?
1: Sí.
0: A tope, a tope. Va, amb això sí que tocarem el 2. Sempre és un plaer estar al teu costat. I ho farem amb el seu Doc, que és gràcies. Anem a recuperar un dels seus èxits, evidentment. Amb el seu Elefants, que marxem.
2: Adéu, Enric Font.
0: Adéu, xau, pescau.

0: escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el so RAC 105.

0: it's Taylor Swift.
1: Rec 105.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: 9, 26, 29, 37 i 42. Els sols, l'1 i el 7.
0: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor?

donar-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito.

0: Tina Codina Best Moments.
1: L'Argentina i Algèria.
2: Sí. Els de Leo Messi, que intentaran en aquest Mundial guanyant alguna cosa que no sigui tenir una inflació del 900% en una fase de grups on esperem que no mori ningú perquè els d'Escaloni serien totalment incapaços de completar un minut de silenci. L'aficionat, mentrestant, es pregunta: és Algèria o és Argèlia? A ningú li importa, només importa el futbol.
1: Gana Panamà.
2: Gana Panamà? Gana Panamà? No feu spoiler.
1: Estats Units a Austràlia.
2: Com enfrontar-se a un país gegant ple d'animals salvatges, fundat per delinqüents i amb gent que sap que posar un peu fora de casa és sinònim de mort segura? Es pregunten els australians, sabent que avui s'enfronten a l'Sporting de Fentanilo. Què podem esperar d'una gent que al futbol li diuen soccer, perquè futbol és com li diuen a un esport que juga amb les mans?
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.